Ona Malgrat.

0: Anem al gra, una nova manera d'entendre la comunicació local.
1: Let's go, girls.

0: Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.
1: Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: una malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control. I ara, la feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap a Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si els incendis estan també provocant gaires problemes en aquesta xarxa. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant que es mantenen tallades per incendi diverses carreteres. Recordem, algunes d'elles són la C15 dintre la Torre Claramunt i la Pobla de Claramunt, també la BV-2131 a la Pobla de Claramunt fins a Carme, també la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI-B-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge i també la GI-510 a Lles. Totes aquestes vies doncs tenen restriccions només oberts al pas per a veïns. Tot i així també hem de destacar que hi ha tallada completament la GIB-664 entre Cassà de les Selves i Cruïlles, per moments en aquest cas en aquest mateix tram. Per altra banda, però, també tenim altres incidències. Parlem d'un accident de tot just fa uns instants. De primera hora del matí, a les 6:30 aproximadament, un vehicle accidentat deixa un carril de circulació tallat a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, també de retruc, doncs provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, doncs en general també tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona. Sobretot per la C58 també ja hi ha retencions des de Sant Quirze. Tot plegat ens deixa retencions a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també ja comencem a tenir retencions i lentitud habitual cap a Barcelona, i al Vallès encara destaquem aquestes cues d'un quilòmetre en sentit sud al punt de Montornès del Vallès i Barberà a la AP7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb aquesta onada de calor que és persistent i que tant ens fa patir. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Un dimarts, una altra vegada molt calorós, d'onada de calor. De fet, a hores d'ara, moltes temperatures arran de mar, també cap a l'Empordà, estan per sobre dels 25 graus. I aquest matí, simplement amb alguns núvols poc importants cap a l'Ebre. També, com no, aquesta cendra que s'originen els incendis que encara tenim al prelitoral barceloní. Aquesta tarda, temperatura com la d'ahir o més alta i tot, fregant els 40 graus al Pla de Girona, cap als 41-42 graus a la Vall de l'Ebre. També a les comarques de Ponent i justament al nord de Lleida, amb alguna tempesta, però local. Sobretot, atenció, el que portaran aquestes tamborinades seran ràfegues de vent destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultaneïtat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultaneïtat de tres incendis alhora.
5: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègies general de país amb cadascun d'aquests incendis.
1: La situació és especialment crítica, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt ha devastat de moment 400 hectàrees i manté confinats uns 33.000 veïns, també d'altres urbanitzacions i municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. A causa de les flames, s'han hagut de tallar algunes carreteres com la C-15. De fet, un dels objectius principals dels bombers en les tasques que continuen aquest matí és evitar que el foc salti en aquest punt viari i també la C-37 pel potencial d'expansió que tenen les flames de fins a 6.000 hectàrees. El temor és que la propagació es pogués estendre cap a la zona del Bruc i al massís de Montserrat. Un altre punt de màxima atenció dels bombers se centra, com us dèiem, a Sant Manat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt i que ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha cases de fusta. Andrea López, socorrista del càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui, explicava així a BOTV els moments inicials de l'incendi.
6: Ens han avisat, hem començat a veure el fum i hem dit, bueno, precaució, de moment ningú ha dit res, fins que ens han avisat i protocol d'evacuació, amb calma al principi, perquè sobretot hi ha gent gran, els nens, que ningú es posa nerviós, i simplement, doncs, a poc, anar evacuant el càmping, perquè al final, doncs, precaució més que res, perquè al final és un foc que estava a prop. Tots els treballadors que hi érem anàvem lloc, parcel·la per parcel·la, avisant que, sisplau, agafessin cotxe i anessin sortint.
1: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona.
7: He cogido mi perro, pero sin mis gatos, y después, como nosotros hemos limpiado siempre y cada año los bosques, el fuego ha pasado. La casa principal no tiene muchas dueñas, pero todo el resto, la electricidad, el agua, la pequeña casa al lado, todo, las coches, todo está roto.
8: Intentàvem tenir un permís per pujar allà dalt, perquè té de remenar el tema de l'assegurança també, i no ens l'han concedit perquè el foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, els peixos i els gats que tenen allà.
1: L'incendi forestal que crema des de dissabte a la tarda a la Catalunya del Nord ja ha calcinat prop de 4.700 hectàrees. El foc s'ha complicat arran d'una climatologia complexa, amb molta sequedat i canvis de vent. Ahir les flames es van descontrolar arran de la calor, la tramuntana i, sobretot, un aire molt sec. Hi ha 10.000 desallotjats de 26 municipis diferents, amb una cinquantena d'edificis afectats i 16 ferits lleus, 4 dels quals bombers. Entre 700 i 800 bombers treballen sobre el terreny amb uns 200 vehicles, dos helicòpters bombarders d'aigua i avions Dash i Canadarm. El risc d'incendi, que es manté molt alt arreu del país, amb el perill màxim previst per divendres després de molts dies seguits de calor molt elevada i humitats molt i molt baixes. Segons el Pla Alfa, 111 municipis de 18 comarques estan al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Són la zona del Baix Empordà, afectat pel foc de les Gavarres dels darrers dies, però també bona part de la Noguera i el Pallars Jussà, en una zona que s'extén cap a l'Alt Urgell i el Solsonès i fins a la Catalunya Central, i cap al sud, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals. Són les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i també Montserrat, malgrat que sí que es permet l'accés al monestir. Hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben i que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
9: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
10: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol, i pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé quan fa molta calor.
11: Al venir de Màlaga, pues lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Màlaga, però nos sorprendió.
12: Bueno, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi és a la sombra no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent des d'aquestes hores, i molta hidratació.
9: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
1: Davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal anomenat Cívic incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària i als hospitals. La mortalitat, però, no es coneixerà probablement fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
13: Imaginem un cas de deshidratació d'una persona de 80 anys que té problemes renals, problemes cardíacos, però múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
1: El Departament de Salut, que assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits dels hospitals del sistema públic i del 84% durant l'agost. Ho ha fet públic la Conselleria tres dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial, no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes de pacients. Pel que fa als centres d'atenció primària, amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions, ha dit Salut dels mateixos equips. Ara mateix, un quart de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
14: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: La proposta del dèficit asimètric ha sortit de Catalunya. S'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
15: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
16: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: El jutge ha autoritzat Begoña Gómez a anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no a la cimera de l'OTAN a Turquia. La decisió l'ha pres el magistrat substitut de Juan Carlos Peinado perquè aquest ha marxat de vacances. El jutge Antonio Viejo, substitut de Peinado, ha permès el viatge de la dona del president Pedro Sánchez a Londres, argumentant la bona cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, i ha rebutjat el viatge a Turquia perquè aquest país, diu el jutge, no pertany a l'espai de seguretat i justícia de la Unió Europea. Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
17: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
18: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
17: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
1: I no deixem encara l'àmbit educatiu perquè després de 22 anys en barracons, Orrius reclama una escola nova. L'Associació de Famílies demana ser una prioritat als pressupostos que la Generalitat ha aprovat aquest juliol. És una crònica de la Clara Sánchez de TV Mataró.
19: L'Associació de Famílies dels Infants assegura que des del 2011 diversos governs de la Generalitat els prometen un nou edifici, però mai és una realitat.
20: L'escolarització aquí de tota una generació ja ha estat en barracons. És a dir, que hi ha famílies que ja porten els seus fills aquí, que ells van estar escolaritzats, no?, en barracons. Cada vegada que anem a l'administració, no?, tothom diu, sí, sí, la necessitat hi és. Però com que som un poble petit, com que al final aquí no hi ha una massa, no?, social no?, sembla que el món rural quedi com abandonat.
19: La biblioteca és un porxo tancat, el conjunt de l'equipament hi manca accessibilitat, climatització, sala de professors i sala de psicomotricitat, fet que obliga a habilitar el menjador per l'activitat física. Un 60% de l'alumnat fa classe en els dos barracons, un dels quals es va renovar l'any passat i l'altre que té més de 20 anys.
21: Perquè ja era insostenible. Eren humitats, goteres, forats, que hi ha tots els dibuixos, però no volem que per canviar un barracó ja tornem a passar una altra vegada a la llista d'espera.
19: L'AFI s'ha reunit aquest mes de juny amb serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental, però no n'han arrencat cap compromís.
1: Us ho destacàvem en els titulars. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
22: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
1: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final, el pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassonne i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el del Tour.
23: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
24: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
1: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant dos dies, la primera plantilla blanquiblava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. El porter, que la temporada passada va debutar a primera, assegura que és un somni complet.
0: He estat treballant cada dia fins que ha arribat l'oportunitat i al final el club me l'ha donat i bueno, he intentat aprofitar-la el millor possible i així ha sigut. I és un orgull per mi formar part de l'Espanyol quasi tota la meva vida. Al final l'Espanyol m'ha fet créixer com a persona i com a jugador i bueno, cada any treballar cada dia com si fos l'últim.
1: Quan falten només 5 minuts per arribar a 8:15, us expliquem que dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
2: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
3: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
2: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les Porta i el Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida us ho ampliem en connexió amb diferents punts d'aquests incendis. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 7 de juliol. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. Dels esports, la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a aquesta hora, la C58 a Ripollet, en direcció Sabadell, provoca fins a 5 quilòmetres de cues. Mentrestant, retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat, lentitud habitual en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, continua l'onada de calor aquest dimarts i ja a aquesta hora la temperatura arriba als 25 graus arran de mar i també a l'Empordà. S'esperen 40 graus al Pla de Girona i de 41 a 42 graus a l'Ebre i les comarques de Ponent. Al nord de Lleida caurà alguna tempesta local acompanyada de ràfegues de vent destacables.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit, també. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat, de fet, a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
2: Estem en una situació en la qual tenim simultaneïtat d'incendis, tenim activada la ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultaneïtat de tres incendis alhora.
3: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers, i des d'aquí doncs poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
1: Com dèiem, la situació és especialment crítica a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt manté confinats prop de 33.000 veïns de municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Marxem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està ara mateix la situació aquí? Sergi, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia des de la Pobla de Claramunt, que es desperta amb forta pudor de fum i també plovent cendra. Els bombers ens expliquen aquest matí que l'incendi de la comarca de l'Anoia evoluciona bé, que no s'ha complicat aquesta nit. Ara mateix hi ha una cinquantena de dotacions dels bombers treballant sobre terreny i s'espera que d'aquí uns minuts s'incorporin els mitjans aeris. Un incendi que va començar ahir quan passaven 27 minuts de les 4 de la tarda, just darrere del castell de Claramunt, que com podeu veure es va cremar tot el seu entorn. Va començar a la carretera Coneix, Carme i la Pobla de Claramunt i ha afectat aquest incendi greument una urbanització d'aquí de la Pobla, les Garrigues. Els veïns van haver de ser desallotjats. Va afectar fins i tot aquest incendi alguns dels habitatges i els bombers segueixen remullant els jardins i aquestes cases per evitar que revifi aquest incendi. Uns veïns que han estat reallotjats al llarg de la nit. Com bé dèieu, a hores d'ara no hi ha nou avís, per tant, més de 30.000 persones de la comarca de l'Anoia, de diferents municipis, han de seguir confinats. De fet, si us fixeu, aquest matí continuen els controls policials en els diferents accessos d'aquests municipis. Els Mossos d'Esquadra controlen les entrades i sortides dels veïns, evitant que aquests es desplacin a les zones on els efectius d'emergències estan treballant. Al llarg d'aquest incendi, tres persones han hagut de ser ateses pels serveis d'emergències mèdiques, totes elles lleus. Durant la nit han estat treballant aquí a la comarca de l'Anoia 200 operatius per apagar les flames. A hores d'ara sabem que hi ha més de 470 hectàrees cremades de zona forestal i agrícola i també part de zona urbana. Com veus, Helena, la imatge amb la que ens despertem avui a la comarca de l'Anoia és amb cendres pels carrers dels pobles que s'han vist afectats per aquest incendi que encara no està controlat, que hi ha ara mateix una cinquantena d'efectius treballant sobre terreny i que esperem que apareguin aquests mitjans aeris per seguir controlant aquest incendi que segueix cremant i que segueix mostrant des de diferents punts de la comarca una enorme columna de fum.
1: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan. Doncs molt pendents de qualsevol última hora que hi pugui haver aquí a la comarca de l'Anoia. Un altre punt de màxima atenció dels bombers, dèiem, se centra a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial que podria arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha també, per cert, cases de fusta. N'ha parlat Jordi Martí, cap de l'operatiu dels bombers, i també Francesc Cadafalch, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sentmenat.
5: Des de l'Ajuntament de Sentmenat, doncs, s'ha fet l'evacuació de Guanta, doncs, un centenar de persones, doncs, que s'han autorecol·locat ells mateixes, i també, doncs, a nivell de protecció civil, doncs, bombers ha demanat que fem, doncs, el confinament de diversos nuclis, principalment l'urbanització del Farell.
6: Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades alguna, doncs, coses perquè es pugui netejar, i ara estàvem a punt de crear una associació de propietaris forestals per poder portar a terme aquesta neteja, i malauradament no hi hem sigut a temps. Això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant, està clar, per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora. Ho fem amb en Joan Parareda i en Marc Montes de TV Costa Brava. Companys, bon dia. Expliqueu-nos quina és l'última hora aquí.
7: Bon dia, doncs aquí l'objectiu d'avui dimarts, cinquè dia que crema aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres, és intentar doncs que els bombers puguin donar-lo com a controlat. Recordem que aquest era el desig que tenia el cos d'emergències ahir dilluns, però que finalment van admetre que no havien pogut doncs controlar-lo, que de moment l'incendi està estable perquè han pogut garantir doncs que el perímetre no augmenti, però encara no està controlat. Si veieu les imatges, nosaltres ens trobem en una de les urbanitzacions més afectades per aquest incendi del massís de les Gavarres. Es tracta de l'urbanització de Mas Arbrós, en què, de fet, ahir va ser un dels punts on els bombers van haver d'actuar doncs per evitar aquestes possibles revifades del foc que fan complicar les tasques d'extinció, perquè en paraules dels bombers, si s'han de desplaçar doncs per apagar petites columnes de fum, això fa que no puguin treballar en altres zones doncs per anar reduint aquest incendi. Com heu explicat, la simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya fa que les unitats que hi havia aquí a l'incendi de les Gavarres s'hagin doncs hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya doncs per apagar també aquestes flames, que era la situació que els bombers no volien, que hi haguessin diversos incendis de magnituds similars arreu de Catalunya. Aquí, doncs, l'última hora és que es manté l'accés restringit al massís de les Gavarres, i com vam saber ahir a les últimes hores del dia, doncs el centre de control a la Bisbal d'Empordà doncs ja es va desarticular i ara tot es gestionarà des d'un punt central a Bellaterra. Per tant, aquí sí que és cert doncs que es redueixen el nombre de comandaments situats al Baix Empordà, i que doncs estarem a l'espera de les actualitzacions que vagin sorgint durant el dia d'avui, en aquests 5 dies d'incendi, per saber doncs si els bombers poden donar com ha controlat aquest foc que crema des de divendres aquí al massís de les Gavarres i que, com bé heu dit, doncs ha afectat vora 2.400 hectàrees.
1: Doncs gràcies també, Joan i Marc. Més bones notícies, diguéssim, aquí al Baix Empordà, però encara, evidentment, molt atents a la situació.
8: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Us ho dèiem, hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben, que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T precisament han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
9: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
10: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol, i pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molta calor.
11: Al venir de Málaga, pues lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Málaga, pero nos sorprendió.
12: Bueno, la calor, sí, quan és tan forta, lo que s'ha de fer per mi és a la sombra, no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent a aquestes hores, i molta hidratació.
9: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
1: Justament davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal, anomenat Cívic Sistemes d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària, però també als hospitals. La mortalitat no es coneixerà probablement, però, fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
13: Imaginem un cas de deshidratació d'una persona de 80 anys que té problemes de renals, problemes cardíacos, múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
1: Tres quarts de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit a... si posen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
14: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: La proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
15: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
16: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica l'Ester Minguell.
17: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
18: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
17: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran en els canvis.
1: La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
19: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
1: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Punt final al pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb el triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès, del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
20: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
21: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
1: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030.

0: creciendo y aprendiendo. Bueno, yo el primer objetivo es disfrutar, disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve. Y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club, va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
1: Els socis de l'Europa ja poden votar en la consulta del club sobre on volen que l'equip disputi els partits d'aquesta temporada a Primera Federació. Després que el club anul·lés la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria, les opcions que s'ofereixen són competir a Can Dragó, com el curs passat, o fer-ho al Narcís Sala un cop s'hi hagi instal·lat la gespa. La previsió d'haver de jugar més d'un any lluny del camp graciencha generat la creació de la plataforma Nou Sardenya Casa Nostra, una iniciativa d'aficionats amb la voluntat de lluitar perquè l'equip pugui tornar aviat al seu estadi. Gustau Galbache n'és el portaveu.
2: Les dades que ens està donant l'Ajuntament de Barcelona sobre terminis i licitacions se'ns està acostant gairebé a la propera temporada i això és inviable, ja parlem econòmicament, socialment i esportivament. Cada dia que passa és un perjudici que l'Europa no jugui al seu estadi.
1: Àlex Reyes és el primer fitxatge del Joventut per a la propera temporada. L'Alé signa contracte per a dues temporades, més una d'opcional. Reyes, que ha jugat al Bilbao Bàsquet i al Bàsquet Manresa, arriba després d'aconseguir les seves millors estadístiques a l'ACB amb una mitjana de 13 punts per partit, amb un percentatge d'encert del 40% en llançaments de 3. És el primer reforç del conjunt verd i negre per al proper curs. I Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei Lliga Masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, per l'Igualada, pel Calafell i pel Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes el curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
3: Tinc moltes ganes d'afrontar, intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora doncs, és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
1: Hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
4: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
5: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
4: Sota el nom d'en Joan Costa a la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: I marxem ara cap al Baix Ebre perquè Roquetes es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha aplegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació. La programació festiva ha comptat amb propostes tan arrelades com l'ofrena de flors i fruits o el multitud dinari concert de bandes.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, ja al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida tornarem a connectar en directe amb diferents punts d'aquests incendis. Així, doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars de la jornada. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. Una d'aquestes comarques és, evidentment, el Baix Empordà. Parlarem tot seguit amb el seu president, Enric Marquès. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic, que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Passen 3 minuts ara mateix de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Recordem que és hora punta, però que a més hi ha moltes carreteres afectades per aquests incendis que cremen a Catalunya. Per tant, connectem amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Fina, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Ripollet. Hi ha un accident en sentit nord, en sentit Sabadell, que provoca retencions als accessos nord en aquesta C58. Hi ha aturades des del nus de la Trinitat. Destaca que hi ha el bus va obert a tots els vehicles per ajudar a descongestionar aquesta situació i aquesta incidència també està congestionant tot el nus de la Trinitat, amb aturades també a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, a la Ronda Litoral, amb retencions des de Bon Pastor i també amb afectació viària amb 7 quilòmetres de retencions a la C31 a Badalona. També aturades en aquesta Ronda Litoral amb retencions en sentit Llobregat des de l'altura de Sant Adrià de Besòs fins a arribar a la Barceloneta en sentit Llobregat. A la Ronda de Dalt també aturades en sentit Llobregat a l'altura d'Horta. Retencions també, acabarem situats a l'autopista AP7, les retencions habituals d'hora punta entre Mollet i Barberà del Vallès, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, amb aquesta calor persistent, duradora, asfixiant, que ens té a tots amb l'aire al cor. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és, i a més estem parlant d'una massa d'aire a banda de molt càlida, com no, és persistentment estiuenca i també molt seca. Per tant, parlem d'un estrès de la vegetació total i els boscos que estan francament assedegats a tot Catalunya, i és que a més fa molts dies que no hi plou. Aquest matí, simplement una mica més d'humitat arran de mar, això es tradueix com no amb molta més xafogor a hores d'ara, no pas aquesta humitat a la Costa Brava, on el vent de tramuntana i bufa, fluixeta, això sí, i la temperatura està disparada, però amb humitat molt baixa. Alguns núvols aquest matí també cap a l'Ebre, poc importants, fruit d'aquesta mateixa humitat. I aquesta tarda la mateixa calor que ahir, o una mica més. Per tant, en alguns racons, sobretot del Gironès, del Pla de l'Estany, de la Selva, per una banda, també al prelitoral de Barcelona, cas del Penedès i el Vallès, o sobretot a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent, tornarem a arribar als 40 graus aquesta tarda, amb alguna tempesta, bàsicament de calor i de ventades, atenció, a les comarques de Lleida. Calor que els propers dies, Helena, no se'n va. Fins i tot demà, encara una passada de volta més. Déu-n'hi-do, n'estarem pendents.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades, al Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Un punt de màxima tensió dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Doncs precisament busquem una reacció en directe sobre aquest incendi i ho fem en conversa amb Isidre Pineda, ell és alcalde de Caldes de Montbui. Isidre, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Quina és la darrera hora de l'incendi ara mateix aquí entre Sentmenat i Caldes de Montbui?
4: Doncs bé, l'incendi encara segueix actiu, no està del tot controlat, però els bombers han aconseguit que no impacti a la urbanització del Farell de Caldes de Montbui, que és la que més ens preocupava perquè està a dalt de la muntanya i per la seva complexitat. Puc dir que han treballat tota la nit, però ja en aquest matí ja hem aconseguit que s'activin els mitjans aeris. Estem molt concentrats, tal i com ens indiquen bombers, en que aquests focus secundaris que puguin revifar al matí per un fet de la calor, doncs, puguin controlar-se, i la prioritat, evidentment, doncs, és que la gent segueixi confinada, especialment en aquesta urbanització, al barri del Farell, perquè els bombers puguin seguir fent la seva feina.
1: Alcalde, ens deies que no ha impactat per ara el foc, les flames, l'incendi en la urbanització del Farell, al capdamunt gairebé de la muntanya, però han hagut de reallotjar alguns veïns, alguns han hagut de passar a banda de casa seva, si estaven confinats al pavelló esportiu de bàsquet que també havíeu habilitat perquè els veïns que no poguessin accedir a la urbanització doncs es quedessin allà confinats. Hi ha passat algun veí d'aquests allotjats allà?
4: De fet, tothom qui no ha pogut arribar a casa seva, vam habilitar un punt d'avituallament al pavelló de bàsquet, gràcies també al suport de la Creu Roja. Allà vam poder fer que mengessin alguna cosa i després els hem pogut reallotjar perquè passessin la nit a l'hotel Termes Victòria, que també s'ha posat a disposició i ens hi està ajudant. És a dir, que seran entre unes 8 i 9 famílies que avui hauran passat la nit a l'hotel.
1: Doncs Isidre Pineda, aviam, molt pendents d'aquesta situació a Caldes de Montbui entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé, molta sort. Amb aquesta situació d'incendis simultanis volem conèixer més novetats, per això marxem ara mateix fins al centre de comandament de bombers a Bellaterra. Escoltem en directe el cap dels bombers, David Borrell.
5: Les diverses activitats, diguéssim, a dins el perímetre. S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular amb molts focus secundaris i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
6: Les persones que continuen confinades, de quantes persones estaríem parlant, aquests de les Garrigues?
5: De les Garrigues és una urbanització que no és excessivament gran, em sembla que és un centenar de persones que està, diguéssim, amb aquesta situació de que de moment doncs, no poden entrar ni sortir, es manté aquest confinament. Veurem al llarg de matí si en algun moment doncs ja es pot fer algun acompanyament de si hi ha alguna necessitat especial i tal, però de moment, com que està dins el perímetre, doncs no podem aixecar l'ordre de confinament. És que està a dintre literalment del que ha sigut l'impacte de l'incendi. Aquí hem tingut també afectació, doncs, a nivell d'afectacions, per exemple, l'incendi de Carme, hem tingut, a part de les indústries que comentàvem ahir, doncs, també l'impacte a les Garrigues, doncs, sobretot afectacions exteriors. Sembla que hi ha una casa parcialment afectada també, a falta de fer ben extensiva doncs, tota la valoració de danys de l'impacte de l'incendi d'ahir. Sobretot pel que fa a Sant Manat, el que preocupa és un incendi, per la gent del Vallès, ho coneix perfectament, l'incendi que vam tenir el 2003 a Sant Llorenç Savall, doncs és un incendi que podria reproduir aquell incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall. I per tant, sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, va propagar molts focus secundaris i per tant doncs que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat, la resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, per tant, fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
6: Efectius suficients com per poder fer front a aquests perills que
5: veiem. Sí, òbviament, nosaltres el que sobretot fem justament això és per desencorar efectius, estar, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar i estar a punt doncs, per donar resposta. S'ha treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament, recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi a estar a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta.
7: Quantes
5: situacions
7: hi ha hagut?
5: Sí, hi ha hagut dues seccions de la UME, per tant hi havien treballant les dues 50 soldats per cada secció. El que va és que una ja la desactivem i l'altra es queda a l'incendi d'Igualada, incendi de Carme. Gràcies. Pues gràcies a vosaltres.
1: En directe, doncs, des del Centre de Comandament Únic a Bellaterra, el cap dels bombers David Borrell, donant l'última hora d'aquests incendis simultanis, però també mostrant-se especialment preocupat, dient que avui és un dia també d'altes temperatures, amb un risc extrem d'incendi, un risc molt alt, i parlava d'altres punts on no hi ha incendis, però on s'ha d'estar molt amatent, com per exemple la Vall del Segre o el Prepirineu de Lleida. La situació és especialment crítica també a hores d'ara, en aquests moments a la comarca de l'Anoia, us ho estem explicant des de primera hora del matí, en l'incendi que s'ha declarat entre els municipis, de fet es va declarar ahir, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades, recordem-ho, prop de 33.000 persones de municipis veïns com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Tornem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Noia, amb en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està la situació a hores d'ara? Sembla que hauries canviat d'ubicació, en Sergi, explica'ns.
7: Bon dia de nou, Helena. Doncs sí, ara mateix ens trobem al centre de comandament, que es troba a la Torre de Claramunt. De fet, escoltàvem David Borrell. Una de les UMEs es troba aquí, just darrere meu. I l'última hora, ara mateix, és que fa molts pocs minuts ens ha arribat ja un avís de Protecció Civil que s'aixeca el confinament d'aquestes 33.000 persones de diversos municipis de la comarca de l'Anoia que estaven confinades des d'ahir a la tarda. I ens acompanya l'alcalde de la població més afectada per aquest incendi, la població de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres. Què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Porten tot el matí reunits amb els serveis d'emergències. Què és el que més preocupa ara, un cop s'acabi de despertar el dia? Cap on van enfocades aquestes actuacions?
8: Bé, de fet, si em deixes que corregeixi només una cosa, el confinament, segons ens han indicat, està tot el municipi menys al barri de les Garrigues. Per tant, sí que ens han dit que el barri de les Garrigues segueix confinat. Estem seguint aquest tema de molt de prop, que sempre ens preocupa en aquest moment, per tant, la gent que està dins com la gent que està fora, i per tant, estem en això ara mateix.
7: El barri de les Garrigues, de la Pobla de Claramunt, ha estat un incendi d'afectació de vegetació agrícola, però que va arribar també a zona urbana. De fet, aquest incendi va arribar a les cases d'aquesta urbanització, no? I els veïns van ser desallotjats ahir al vespre.
8: Sí, en part, com que va ser tot tan ràpid, part dels veïns van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases i, per tant, tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment no, sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos i els que estan al barri que no es preocupin perquè sí que estem al seu costat en tot moment.
7: Com s'està treballant des d'aquest centre de comandament per tal d'aplacar aquestes flames? No sé si, en quin punt es troba aquest incendi. Els bombers ens comentaven aquest matí que la situació està en calma i que sembla que anem per bon camí.
8: Sembla que això pot ser una realitat, però jo ara mateix no tinc informació al respecte, més els cas de bombers ens ho diran. Tenim una reunió informativa d'aquí una hora, hora i mitja, on tindrem informació més segura. Sembla que l'incendi està millor que ahir, per suposat el que és el municipi de la Pobla. Tot i això ara no em puc confirmar.
7: Encarem un dia amb altes temperatures, ja el vam viure ahir a la comarca de l'Anoia, però ahir vam superar els 39 graus, avui es preveu que superin els 40. Com s'ha viscut aquesta tarda, aquest vespre a la comarca, com l'han viscut vostès els alcaldes de la comarca i dels municipis afectats?
8: Doncs no puc dir altra cosa que molta preocupació. Va ser realment un dia molt complicat ahir. Avui també estarà complicat perquè molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre, sí o sí.
7: S'han de resoldre, s'està treballant. Alcalde, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
8: Gràcies.
7: Doncs aquestes són les paraules de l'alcalde de la Pobla de Claramunt, un dels municipis més afectats per aquest incendi que, com bé deies, Helena, va començar ahir pels vols de 4:45 de la tarda a la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt. Es van confinar més de 30.000 veïns de la comarca de l'Anoia. L'última hora és que s'ha aixecat el confinament de tots, excepte de l'urbanització més afectada de la Pobla de les Garrigues, com ens deia el seu alcalde, i hores d'ara també us podem confirmar que un dels fets que més preocupava ahir a la tarda era que aquestes flames travessessin a Castellolí, a la zona del Bruc, als peus de Montserrat. Està controlat, ja que aquestes flames poguessin saltar la C-15, i ara se centren a on es troben encara aquestes flames d'aquest incendi que afecta greument la comarca de l'Anoia i que, segons les últimes dades de Gens Rurals, ha cremat més de 470 hectàrees.
1: Gràcies, Sergi. Una petita esperança, una petita bona notícia dintre de tot aquest enrenou aquí a la comarca de l'Anoia, de la qual també n'estem pendents encara amb vosaltres. Sergi, fins d'aquí una estona. Gràcies. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora amb en Joan Parareda i en Marc Montes, de TV Costa Brava. De TV Costa Brava, ara ho dic bé. Joan, explica'ns, quina és l'última hora?
9: Doncs aquí les informacions és que els bombers avui seguiran treballant, doncs, per poder anunciar que aquest incendi de les Gavarres, que crema des de divendres, doncs es pot donar com a controlat. Nosaltres som a l'urbanització Mas Ambrós i ens hem mogut en un dels primers, o en un inici d'aquests camins rurals que hi ha aquí a l'urbanització, per ensenyar-vos, per exemple, aquest rètol que hi ha aquí a la meva esquerra, on ens recorda, doncs, que estem a nivell 4 de pla alfa i que, per tant, doncs, recorda que al massís de les Gavarres, excepte la circulació dels veïns, doncs es demana que la gent no hi circuli en vehicle privat, però que tampoc vingui aquí ni a caminar ni a fer esforç a l'aire lliure com és la bicicleta, que de fet ahir ja vam veure algun veí que arribava fins en aquesta posició però que no acabava d'entrar en aquesta zona afectada per aquest incendi de les Gavarres. Calonge ha estat un dels municipis més afectats i de fet l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que té pendent reunir-se amb els veïns més afectats per oferir-los suport jurídic i per doncs, donar-los eines i suport a l'hora d'encarar aquesta recuperació d'aquest incendi d'aquí al massís de les Gavarres. De fet, alguns dels veïns ja han obtingut permís per accedir als masos per poder alimentar els animals que s'hi troben a dins, però encara estan pendents de rebre l'autorització final de bombers per saber quan podran tornar a casa seva. Uns veïns doncs, que també el que ens han explicat aquests darrers dies és que no volen que la gent s'acosti aquí a fer el que els bombers anomenen turisme d'incendi, que diuen que per això, igual que han ressaltat des dels cossos d'emergència, ja hi haurà temps per fer-ho més endavant quan l'incendi es doni per extingit. Aquestes són les últimes informacions des d'aquí Calonge. Per una banda, els bombers seguiran treballant per poder donar com a controlat aquest incendi i per l'altra, l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que es posarà en contacte amb els diferents veïns afectats per tal d'iniciar doncs, aquestes tasques de recuperació d'aquest incendi, oferir-li suport i estar al seu costat després d'aquests 5 dies tan complicats aquí al Baix Empordà i al massís de les Gavarres.
1: Doncs sí, empatia i sobretot suport del que convingui per aquests veïns que ho han perdut tot o gairebé tot. Gràcies, Joan. Fins després. Moltes gràcies. Busquem més reaccions del territori per entendre com ho viuen i com estan avui els ànims i sobretot què es pot fer millor per evitar al màxim aquests riscos. Parlem, evidentment, d'aquest incendi, del de les Gavarres, i saludem el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Senyor Marquès, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
10: Bon dia.
1: Com estan els ànims al Baix Empordà després d'un incendi que encara no està controlat, tot i que les notícies semblen millors que en d'altres punts de Catalunya i que ha afectat, recordem-ho, habitatges i veïnats sencers?
10: Bé, de moment els ànims estan a l'expectativa com han estat tots aquests dies. Recordem-ho, està estabilitzat però controlat no ho està. I ja se'ns va avisar des del primer moment que seria complicat, bàsicament, pel perímetre de l'acció, pel vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar. Això volia dir que hi podia tornar i estem en això, en principi. Tenim nivell 4 del Pla Alfa, vol dir que la situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat, deixa-m'ho dir així, però en tot cas tenim els bombers aquí a la comarca, que sabem des del primer moment que estan fent tot el que poden i més, i fins que no es doni totalment per acabat, doncs hem d'estar a l'expectativa.
1: Enric Marquès, tenim algun problema amb aquesta connexió? De moment ho deixaríem aquí. Gràcies per atendre'ns aquest matí i ens fem el càrrec, evidentment, d'aquesta situació difícil per a aquests veïns d'aquí, del Baix i de l'Alt Empordà. Gràcies i bon dia.

0: Obrim ara Crònica Esportiva per explicar-vos que la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Miquel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
1: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
0: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb l'inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, d'Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
2: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
3: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós, i que

0: Arribarem a 8:45 amb la cultura. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro ens ho amplia.
1: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
2: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
1: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxim alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt. Fa pocs minuts s'ha pogut aixecar pràcticament la totalitat dels 33.000 veïns confinats, excepte els de la urbanització de les Garrigues. El foc s'ha pogut estabilitzar fa pocs instants, però ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat, on sembla que també en aquest cas s'hauria controlat la situació. Situació que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat, la resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. I dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia i el Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. El cap dels bombers, David Borrell, acaba d'actualitzar fa pocs instants la situació dels focs.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat, la resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: Un dels punts més preocupants a hores d'ara, us ho dèiem, és el Vallès Occidental, on l'incendi de Sentmenat continua sense control. La ràpida propagació del foc muntanya amunt ha obligat a confinar diferents nuclis, així com, per exemple, els de l'urbanització del Farell o Sant Sebastià de Montmajor. insistim, el terme de Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Anem, doncs, fins allà amb l'Albert Maspons i la Janira López de Vallès Visió. Janira, què ens podeu explicar a hores d'ara aquí, on sou, a Caldes de Montbui, eh?
0: Doncs en aquests moments l'incendi continua actiu i, tal com has dit, ha cremat ja més de 90 hectàrees on, segons agents rurals, la majoria són de terrenys forestals. L'incendi va començar ahir prop de 2:45 del migdia, de la tarda, i ha semanat, però a causa del vent es van crear diversos focus secundaris que van anar cap a Caldes de Montbui. De les 7 urbanitzacions confinades, el Farell és la que més preocupa a causa de que es troba en una zona amb cases disseminades que es troben al mig del bosc sense perímetre de protecció. De fet, més de 100 veïns han estat confinats durant la nit a casa seva a causa d'aquesta protecció. El perímetre ha estat força estable durant la nit i les maniobres dels bombers han estat efectives. En aquests moments, 56 dotacions terrestres continuen a la zona afectada a causa de les flames i fa pocs minuts han començat a arribar una altra vegada els efectius aeris. De fet, ens trobem en el càmping El Pasqualet, una de les zones que es va veure desallotjades preventivament a causa d'aquest incendi, i de fet estem rodejats d'aquest fum i ens cauen fins i tot algunes cendres. La importància en aquests moments és estabilitzar aquest perímetre i que l'incendi no s'estengui més en zones majors. El pavelló de les cremades, de fet, juntament amb les termes de amb el balneari de les Termes Victòria, són dos punts per ajudar els veïns que no van poder arribar a casa seva i que estan confinats.
1: Doncs gràcies, Janira. Esperem ara sí que amb l'arribada d'aquests mitjans aeris es pugui combatre aquest foc que tant fa patir també aquests veïns. Gràcies. La situació millora lleugerament a la comarca de l'Anoia. La bona notícia és que fa poca estona el foc s'ha pogut estabilitzar i s'ha aixecat el confinament de pràcticament els 33.000 veïns afectats. El foc ha arribat a impactar alguns punts delicats, com per exemple tres naus industrials i una deixalleria. Baixem, doncs, sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Sergi, explica'ns com està la situació ara mateix aquí en aquest centre de comandament de l'Anoia, d'Igualada, deu ser, no?
4: Doncs, Helena, som al centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt, que era un dels municipis que estava confinats fins fa molt poca estona, juntament amb d'altres de la resta de la zona de la Conca d'Òdena. És el municipi que està al costat de la Pobla de Claramunt, el poble més afectat per aquestes flames. De fet, l'incendi va començar ahir a la tarda a 4:45 i just ara els bombers l'han donat per estabilitzat. Ara mateix aquí al centre de comandament, al centre de control, hi ha certa tranquil·litat perquè sembla que tot avança de manera tranquil·la. Tot i així, els bombers mantenen dispositius activats sobre el terreny, una cinquantena de dotacions i algun helicòpter que sobrevola la comarca de l'Anoia per afrontar aquest segon dia de la segona onada de calor d'aquest estiu, en el que esperem superar els 40 graus de temperatura. S'ha aixecat el confinament dels municipis que estaven confinats des d'ahir a la tarda, excepte de l'urbanització més afectada, Les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Fa uns minuts, aquí al Notícies en Xarxa, hem parlat amb el seu alcalde, Antoni Mabres.
5: Com que va ser tot tan ràpid, part dels veïns van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases i, per tant, tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos, i els que estan al barri que no es preocupin, perquè sí que estem al seu costat en tot moment. Avui també estarà complicat perquè hi ha molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
4: Aquest matí a la comarca de l'Anoia plouen cendres, i és que les afectacions d'aquest incendi que ha cremat hores d'ara, segons les últimes dades d'agents rurals, més de 470 hectàrees, ha tingut un greu impacte en el territori. Ha cremat, per exemple, doncs, algunes de les cases d'aquesta urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt, també l'entorn del castell de la Pobla de Claramunt, i ha afectat molta zona forestal d'aquí, de la comarca de l'Anoia. Un incendi molt greu. Feia ara, des de l'any 2021, que no hi havia un incendi tan greu aquí, en aquesta comarca de la Catalunya Central.
1: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan, per aquestes fotografies que ens aneu fet, que ens heu anat fent al llarg del matí des de, com deies, està clar, la Pobla de Claramunt. Gràcies, bon dia. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció del foc de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant i estan molt a sobre per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, són la GI660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GIB6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona. I quan falten 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, canviem radicalment de qüestió, sortim dels incendis i parlem ara de salut. Què és l'escleroteràpia? És la tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge, molt menys invasiva que la cirurgia, per tractar les dones que pateixen endometriosi. Aquest procediment ambulatori, que dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i millora el control del dolor. Un cop validada, Bellvitge continua amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. En Marc Núñez i l'Anna Ruiz són en el centre sanitari, aquest centre sanitari de Bellvitge, per explicar-nos una mica en què consisteix aquesta tècnica. Bon dia, Anna.
6: Bon dia, Helena. Sí, aquí des de l'Hospital de Bellvitge, i un cop avalada aquesta tècnica, ens acompanya la doctora Amparo García Tejedor. Amparo, bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
6: També la pacient Esther. Esther, bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: Dues professionals més sanitàries de l'hospital i gràcies a les quals podrem conèixer a Helena de primera mà com s'aplica aquesta tècnica, doctora. ¿Qué es lo que debe hacer usted en primer lugar?
8: Pues vamos a pinchar un quiste que tiene Esther. Entonces lo vamos a hacer en este caso vía abdominal, aunque se suele hacer por vía vaginal. Primero será un pinchacito. ¿Qué tal, Esther?
9: Bien, como un análisis de sangre.
8: Muy bien, pues ahora vamos a vaciar el contenido del quiste. María, abres el circuito. Manoli, aspiras. Una vez aspirado, lo que haremos es lavarlo con suero fisiológico. María, lavamos. Vamos lavando a través de esta aguja de tres vías. Y una vez vacío, pondremos alcohol durante un ratito para ver que el quiste se esclerose. Una vez acabado el alcohol, lo vaciamos y lo lavamos otra vez para que la paciente se vaya a casa con las paredes del quiste pegadas y que el quiste se reabsorba.
6: Doctora, y una vez se ha garantizado, se ha avalado esta técnica, paralelamente, Bellvitge lidera un estudio que durará unos 2 años más, gracias al cual se quiere conocer y constatar nuevas potencialidades de esta técnica. ¿Cuál es?
8: Exacto, con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
6: ¿Qué cuentan? ¿Cuáles son los comentarios que les hacen llegar las pacientes que ya han utilizado esta técnica?
8: Bueno, las pacientes normalmente tienen endometriomas que son muy dolorosos, con lo cual están muy contentas por evitar el quirófano y por quitar ese quiste que les está produciendo dolor cada mes, y las que se quedan embarazadas pues más contentas todavía, porque lo que en verdad quieren es tener un bebé.
6: Nosotros, doctora Amparo García Tejedor, gracias también a estas dos profesionales que la acompañan del Hospital de Bellvitge, gracias a l'Esther, la nuestra paciente improvisada en esta consulta del Hospital de Bellvitge. Helena, una técnica avalada por el Hospital de Bellvitge y un hospital que lidera esta investigación con la participación de 40 centros sanitarios más para hacer la vida más fácil a las donas.
1: Sens dubte, perquè patir l'endometriosi és molt dolorós, a banda de que afecta també, com ens explicàveu, la fertilitat. Per tant, una bona notícia per les dones. Gràcies, Anna.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de nou, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera, celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea, ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
7: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: Una proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, quan ha sortit del Consell de Política Fiscal i Financera.
10: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha decidit no finançar els seus serveis públics.
11: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: Després dels terratrèmols, Veneçuela afronta un repte humanitari crític. La gestió dels cadàvers en un context de temperatures altes, humitat elevada i saturació de morgues. La OMS recorda que els cossos no provoquen epidèmies, però sí riscos reals si es tracten amb seguretat i dignitat. Si no es tracten amb seguretat i dignitat. Per entendre què implica aquesta fase de l'emergència i què és prioritari, parlem amb Mia Font. Ella és delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya. Mia Font, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia.
1: Com està treballant Metges Sense Fronteres a Veneçuela després d'aquests terratrèmols? Des del punt de vista mèdic i humanitari, quina és ara mateix la vostra principal preocupació, la vostra principal prioritat?
12: Metges Sense Fronteres ja estava treballant a Veneçuela des de l'any 2015 i des del principi hem donat resposta a la situació. Tenim equips que estan treballant allà, tenim també un equip mòbil que està a la zona de Naiguat, a la Guaira, i bàsicament el que ens preocupa ara mateix és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics, perquè no podem oblidar que el terratrèmol ha tingut també un efecte al sistema sanitari molt gran, no? 35 hospitals afectats, més de 100 centres de salut també afectats, i ahir la població, a més de la població afectada pel terratrèmol, també hi ha moltíssimes necessitats mèdiques, no?
1: Mila, en un context de destrucció, de desplaçaments i cossos sense identificar, com es protegeix la salut mental de les comunitats i fins i tot dels propis equips de professionals sanitaris? Què és el que més impacta emocionalment en una emergència així?
12: L'efecte a la salut mental pot ser és invisible, però és molt, molt gran. No? D'una banda tenim a la gent que ha perdut familiars, no? i el dol que porten. Després està el por a que torni a passar, no? i que un terratrèmol pot ser d'alguna manera torni, i és com viure amb por. No? I després tota la gent que ha sigut desplaçada ha perdut tot i ha de començar de zero. No? Als nostres equips sempre hi ha, ara mateix als equips mòbils que tenim allà hi ha psicòlegs per donar aquest suport de manera individual, i també tenim sessions més grupals.
1: Doncs Mila Font, que ara t'ho dic bé, abans t'havia rebatejat, Mila Font, gràcies per atendre'ns i bon dia. Que vagi molt bé, molta sort i enhorabona per la feina que feu sobre el terreny sempre, aquí i a altres llocs. Gràcies, bon dia.
12: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs el que dèiem, abans dels esports, tornem a casa nostra per fer un apunt a la recepta de l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. Ens ho explica l'Esther Minguell.
13: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
14: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
13: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
1: Amb 9 minuts ens plantarem a les 9 del matí. És temps per donar pas a la Cristina Álvarez i a la crònica esportiva. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia.
1: Parlant del Mundial, Espanya continua avançant, la selecció espanyola avança aquest Mundial i es planta a quarts de final, eh?
11: Sí, una eliminatòria on es trobarà Bèlgica, que aquesta matinada s'ha desfet dels Estats Units amb una golejada per 1-4. El combinat espanyol, per la seva banda, va superar Portugal per la mínima 1-0 als vuitens de final, amb un gol de Mikel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, feia tot just 5 minuts i va aconseguir un gol a passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente destaca la bona feina de l'equip.
15: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
11: Punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar, de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc, ja que amb el triomf es va situar líder de la general. L'eslovès va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i Seixas. Avui, quarta etapa de mitja muntanya, amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la

0: Blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei lliga masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, l'Igualada, el Calafell i el Reus, a banda d'un pas també per la lliga italiana. El jugador, autor de 56 dianes al curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
1: Tinc moltes ganes d'afrontar l'intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora, doncs, és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
0: Martí Casas, que reforça el Barça d'hoquei patins, s'afegeix al fitxatge de l'argentí Nico Ojeda.
2: Molt bé, Cristina, demà ens expliques més coses.
0: I tant.
2: Vinga,
0: fins demà.
2: Que vagi bé.
0: Adéu.
2: Merci. Bé, doncs, hem acabat amb un nom propi als esports i continuem cultura també amb un nom propi, el de Joan Costa, que dilluns hagués fet 100 anys. Va ser dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, el Banco Santander o la Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'ha organitzat un congrés internacional on es debatrà precisament un cop més el paper de la intel·ligència artificial en tot aquest disseny gràfic. Ens en dona més detalls en David Navarro.
3: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
4: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica, no, donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
3: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
2: Doncs fins aquí, no hi ha temps per res més. Gràcies per la confiança. Fins demà. Adéu-siau.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen en diferents punts del país, tot i que els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de l'Anoia, que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins el perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. Els bombers expliquen que es mantenen fumeroles dins del perímetre, tot i que s'ha treballat molt bé el flanc dret i sí, es considera estabilitzat. El foc avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns del nucli, com ara l'urbanització de Farell, situada dins del bosc. Davant l'incendi d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, el David Borrell.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests focs també ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de les Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya Nord, l'incendi continua descontrolat amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames es situen a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincidint amb una setmana marcada per l'onada de calor, Protecció Civil manté en alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central i enfilar-se per sobre dels 40 en altres punts del litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendi forestal. Per això, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I fora de l'emergència pels incendis, el govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per cada comunitat autònoma. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana. La proposta s'ha posat sobre la taula al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit autonòmic en el 0,1%. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, presideix aquest matí una reunió de seguiment dels incendis amb representants dels bombers, agents rurals i responsables de gestió forestal. La trobada arriba després d'unes hores de màxima alerta per la simultaneïtat de focs a Catalunya, especialment a l'Anoia i a Sentmenat, i que compta també amb la participació dels consellers d'Interior, Territori, Presidència i Agricultura. La reunió coincideix amb una primera millora de la situació a l'Anoia, on els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. De fet, Protecció Civil ha aixecat el confinament a aquests municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins del perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada també al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. El foc havia avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns de nuclis com la urbanització del Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat dins ha centralitzat el govern d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, David Borrell.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests focs ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya del Nord, l'incendi continua descontrolat, amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincideix amb una setmana marcada per l'onada de calor. Protecció Civil manté alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central i enfilar-se per sobre dels 40 en alguns punts del litoral i el prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendis forestals. Per tant, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, són les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, i es manté el pla Alfa de perill extrem a 11 municipis. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir, Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sant Benet, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. L'objectiu és estabilitzar-lo avui, però caldrà estar molt pendents de l'evolució de vent de la marinada. Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, som al centre de control a Sant Benet, al pati de l'Institut, i des d'aquí us podem explicar que fa molt poca estona han comparegut doncs, tots els agents responsables d'aquest incendi. El que explicava el cap de l'operatiu, com bé deies, és que aquest foc continua actiu amb un perímetre irregular, amb molts focus secundaris. Ara mateix hi treballen 88 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també 5 mitjans aeris, a més de les ADF de la zona, pendents d'intentar estabilitzar tan aviat com sigui possible aquest flanc que ara està descontrolat, i molt pendents també de l'evolució d'aquest vent de marinada, que en cas que canviés podria fer que el foc saltés de carena i ens trobéssim en aquest escenari que temia el responsable dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, aquest matí quan deia que es podia reproduir la situació de l'any 2003. Per això en aquest punt de control abans els alcaldes de Gallifa i Sant Feliu de Codines com a municipis que podrien estar potencialment afectats en cas que la situació a hores d'ara canviés, però repetim que continua actiu amb aquest perímetre irregular.
1: Moltes gràcies, Gemma Permanyer. Ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies.
0: Notícies en xarxa.
1: A l'Anoia, en canvi, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre del foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. El foc ha cremat unes 400 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i ha deixat 5 indústries afectades i una casa pràcticament malmesa. El SEM ha atès 6 persones, una menys lleu i 5 lleus. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat, ha cremat unes 32 hectàrees a la zona de Comiols i els bombers hi mantenen efectius per evitar revifades, i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat en emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Recordem que es mantenen les restriccions a Montserrat, Les Gavarres, el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Hey yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish Remix, Trap Song.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el desanomenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. Tot i que a primera hora hi havia cert optimisme, els bombers alerten de represes importants

0: Al flanc dret, el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi ha cremat unes 100 hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000 i el perímetre continua inestable. Veïns del Farell a Caldes de Montbui han de continuar confinats i no hi ha previsió de retorn per als que ahir no van poder tornar a casa. També hi ha confinaments a Can Vinyes, a Can Sencisa, a Semenat. L'Ajuntament ha tancat els casals d'estiu com a mesura de prudència pel fum i per evitar desplaçaments. Els bombers treballen amb condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques, amb marina seca i risc d'incendi molt extrem, especialment a les hores centrals del dia i també de cara a la tarda. L'objectiu és contenir el perímetre i intentar estabilitzar el foc al llarg de la jornada. Ho explica Eduard Martínez, cap operatiu dels bombers.
1: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Setmanat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar, si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat, avui mateix.
0: S'han donat per estabilitzar l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre de foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat d'emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Es mantenen les restriccions i l'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I també us expliquem que Barcelona començarà a principis de 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències, el SECOR, amb una inversió de prop de 37 milions d'euros. El projecte transformarà l'edifici Llac de les Tres Xemeneies en el nou Centre de Prevenció i Seguretat de la ciutat. Les obres han d'acabar a finals de 2028. I el Parlament Europeu aprova avui la nova normativa dels drets dels passatgers aeris. Les companyies hauran d'incloure l'equipatge de mà al preu del bitllet i no podran cobrar un extra perquè els menors de 14 anys s'asseguin al costat. Les aerolínies trien 12 mesos per adaptar-s'hi. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques que qualifiquen de crítiques. D'una banda, la marinada que bufa la zona, de l'altra, les altes temperatures. Tot plegat afavoreix els focus secundaris. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta al perill que convisquin diversos incendis alhora.
2: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: A l'Anoia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem

0: fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid. Temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
2: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
1: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
2: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
1: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
2: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
3: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
2: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
1: Els esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina és l'Espanyol.
4: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
6: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir en un camp de correu prop del polígon a Mas d'en Sisa, va enfilar-se cap al bosc de Guantal i el Farell, i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades, o és una xifra no oficial. S'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon, amb les tres alcaldies del municipi i el cap de bombers, David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
7: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
6: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
8: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
6: Després de l'optimisme de la consellera, queden a l'espera que no giri el vent i no es produeixi altre incendi al país per poder resoldre el més aviat possible.
1: Gràcies, Òscar Guijarro. Des de Ràdio Caldes, l'incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores. Ona Codinenca, la hi ha de Déu.
9: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
10: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
11: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
10: bueno, la natura no sabem mai cap on anirà, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
9: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
1: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà, a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia, què en sabem?
12: Bon dia. Doncs de moment poca cosa. Fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí del Bió, en un camp, com dèiem, agrícola al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
1: Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat, doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
2: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
13: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sabem l'incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resulta aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon plans d'arau amb afectacions, avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
2: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
1: I cinquè dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
14: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la 1 de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniqué, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb dos objectius paral·lels: evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
1: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
16: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa, i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
15: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt per risc extrem, i 377 en el nivell 3, de perill molt alt de foc.
2: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i els espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
1: I més allà de les nostres fronteres, l'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu. Afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
2: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
5: Notícies en xarxa.
1: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns en el centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagués, el director de Bombers de Barcelona.
18: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
17: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
19: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 i la línia 10 de metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de Bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
17: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
1: Esther, seguim amb tu perquè justament per atendre emergències com aquesta existeix el Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona, el CECOR. Doncs bé, ara ampliarà i modernitzarà les instal·lacions. S'ubicaran a les Tres Xemeneies, al Paral·lel, i les obres començaran a principi de l'any que ve.
17: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
20: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
17: El nou SECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
1: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6%. I reclama, a més, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar. Neteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
21: Invito i pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
0: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on augmenten les persones novelles sense llar i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
3: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
22: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
2: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
23: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics.
2: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
1: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, a Girona FM, Saïd Zbat.
4: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls.
6: L'elaboració del Pla Ter presentat ja del tot completat ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania. Ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
4: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínimes sense que els hagi ofert cap compensació.
1: I arriba a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per a l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
8: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
7: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
24: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
25: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca amb molts pals, però així hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'àudio i visuals i d'espectacles audiovisuals, no?
24: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
1: I arriben els esports. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
26: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Harman. L'escoltem.
27: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
28: A very good season. This is something I missed a little bit in...
27: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
28: With the Liga.
26: El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Mikel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
29: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
26: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per 1-4. El mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato, es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent amb 36 anys del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
9: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club, y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me he representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
26: Ángel Donato tindrà acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona, i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolia l'ascens a segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
1: Gràcies, Jordi Cervantes. Gairebé més de 3 minuts i seran ja 2:45. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta al perill que convisquin diversos incendis alhora.
2: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya.
1: Uns minuts, 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
4: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
1: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
4: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
1: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
4: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
4: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
1: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
6: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt pericó anunciar la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
1: El control de Soivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora, des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
7: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarella. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
8: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i a l'urbanització del Faret hem de tenir a la gent protegida.
7: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
9: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar. Com s'ha fet en el cas de l'Anoia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
7: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
1: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. L'aire de Déu.
10: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
11: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4:30 ens vam anar a dormir, a les 6:30 ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
12: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
11: bueno, la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
10: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
1: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia.
13: Bon dia, doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i per tant hi ha moltes zones que actualment estan segant i tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
1: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers. En un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya, donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
4: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
14: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat, no sabem en quines condicions, tampoc no sabem la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3 o 4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions, avui encara estan treballant, per tant estem a darrere del tema.
4: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
1: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
15: El vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixa-m'ho dir així, eh?
1: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori i la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
17: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
16: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
4: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
0: Notícies en xarxa.
1: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagués, el director de bombers de Barcelona.
19: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
18: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
20: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
18: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
1: Tres quarts de tres, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
21: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
2: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
22: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
4: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
23: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
4: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
0: Notícies en xarxa.
1: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
24: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
25: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
24: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
4: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
1: AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
4: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
1: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
6: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
3: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El nou FM, Ona Fàbrega.
7: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
8: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant, dels millors distribuïdors tops. D'aquests n'hem seleccionat 40 amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
7: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
9: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
12: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar la Lliga.
9: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barley de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb Diana de Miquel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya, 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rússic i Allen, els verd i negres ja tenen el seu primer fitxatge. Xavi Ballester, Radio Ciutat de Badalona.
10: Àlex Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verd i negre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar el nou Congost va jugar al Bilbao Bàsquet. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del Joventut fa uns anys i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
9: L'Esport Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu Pere Puig valora aquesta renovació.
11: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
9: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt potablava podrà assumir la plaça de la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
13: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
14: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
13: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
9: I a l'hoquei lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Ticino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora de...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en un nou incendi a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. El foc ha començat en una zona agrícola. Sembla que hi ha fins i tot el confinament d'un nucli. Ens ho comenta la nostra companya Laia Molner de l'Espluga FM. Bona tarda, Laia.
2: Bona tarda, doncs mira, concretament parlem del petit nucli de Segura, que és una part de Savallà del Comtat, que de moment han demanat el confinament, tancant portes i finestres. Cal recordar que l'incendi ha començat a la una i molt poc, que ha començat en una zona agrícola, però que ja toca inclús vegetació. De moment estan treballant en els dos plans de foc per evitar que es puguin obrir, però cal recordar que la Conca de Barberà és una zona on es treballa molt al conreu, i això podria complicar i molt la situació de cara a les futures hores. De moment, 17 dotacions de bombers, també 3 dotacions aèries, i anirem informant d'avanços.
1: Moltíssimes gràcies, Laia. Doncs anirem informant, però esperem poder informar ben aviat de que tot està controlat. I continuem parlant de foc, preocupació per l'incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que hi ha afectat 130 hectàrees de terreny. Els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques. Avui ja en parlava la consellera Núria Parlon.
3: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: I a l'Anoia es dona per estabilitzar l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Pensem que hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 377 en el nivell 3 i restriccions al medi natural. Mentre recordem que encara hi ha el cinquè dia d'aquest incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per

0: Habitats revifades i poder anunciar aviat, esperem que sí, que aquest foc està controlat. I avui hem sabut que hi ha desallotjades 5 finques del carrer Putxet a Barcelona per un esborranc en el pati d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de la construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís. A les 11 del matí l'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció als veïns. I el govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa. És el pas imprescindible per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades, per cert, són les governades per als populars.
1: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
1: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimarts 7 de juliol de 2026. Puja l'atur aquest juny a més de la meitat de municipis del Maresme, però baixa el conjunt de la comarca. Sergi Ferrer.
4: Comportament una mica paradoxal el de l'atur el mes de juny passat, perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, però va baixar lleugerament el conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local, que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com a aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que al maig i 618 menys que fa un any.
1: La nova nau que està construint KB Home a Tordera vol potenciar el servei al mercat europeu i nord-africà. Genís Mas.
5: El complex de la marca gironina que arribarà fins als 100.000 metres quadrats.
1: El balneari de Caldes Estrà consolida el seu atractiu entre els visitants europeus. Martí Capçada.
6: L'equipament forma part de la European Historic Thermal Towns Association, una xarxa que l'inclou al seu catàleg de destinacions termals i que ajuda a donar-lo a conèixer entre el públic interessat en el turisme, de salut i de benestar.
1: Balanç positiu del Canet Rock 2026, Dani Grau.
7: El record a Toni Cruz, membre de la Trinca, mort, el moment més emotiu del festival, del qual ja s'han venut més de 800 entrades per l'edició 2027.
1: I en esports, el taekwondista calellenc Nico Calvo es proclama campió del Solidarity Open de França. Sergi Ferrer.
4: El taekwondista calellenc Nico Calvo del TKD a Avellaneda s'ha proclamat campió en la categoria júnior masculina de menys 55 quilos al 5è Solidarity Open 2026, disputat aquest cap de setmana a Montargis, França.
1: Bona tarda, aquest és un dels titulars del dia. Puja l'atur aquest juny a més de la meitat de municipis del Maresme, però atenció, baixa el conjunt de la comarca. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Comportament una mica paradoxal el de l'atur el mes de juny passat, perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, però va baixar lleugerament el conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local, que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com a aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que al maig, un 0,08% menys, i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar en el 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, el Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on van tenir 1.168 aturats, que en són 8 més que al maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny de 2025.
1: Gràcies. I en un altre ordre de qüestions, Palafolls espera desencallar el nou CAP, els accessos a polígons i algunes subvencions amb els nous pressupostos de la Generalitat. Marc Ferri.
8: L'aprovació definitiva dels pressupostos catalans la passada setmana posa fi a 3 anys de pròrrogues pressupostàries i dibuixa el nou escenari d'inversions al Maresme. Per a Palafolls, el projecte que apareix de forma explícita en el capítol d'inversions és la construcció ja realitzada de la rotonda d'accés al municipi. L'optimisme del govern local prova més enllà d'aquesta obra concreta ja finiquitada. Segons ha explicat l'alcalde, l'existència d'uns pressupostos aprovats és clau per descongestionar tota una sèrie de decisions i de projectes que estaven pendents de confirmació econòmica. Tot i que no tots els detalls locals apareixen exposats de manera directa en el pressupost general, l'Ajuntament de Palafolls espera que aquest nou context permeti avançar en carpetes fonamentals per al municipi. Entre aquestes prioritats destaca, en primer lloc, el projecte del nou CAP de Salut, una infraestructura sanitària considerada vital per al municipi. Així mateix, també l'alcalde assenyala la importància de la millora dels accessos als polígons industrials, així com també que espera ajuts nominals destinats a la renovació d'espais esportius i també Francesc Alemany confia en resoldre l'habilitació de l'espai que ha d'acollir l'arxiu municipal amb una subvenció directa del govern català.
9: L'aprovació d'uns pressupostos a nivell d'una administració és sempre una bona notícia, en tant quan es descongestiona tot unes decisions que queden pendents sempre d'aquests pressupostos. En el cas de Palafolls tenim temes bastant importants també pendents. El projecte del nou CAP, per exemple, seria un de molt important, però també tenim altres a nivell de carreteres, accessos als polígons, també temes vinculats a algunes subvencions nominals per espais esportius, també l'espai que volem que sigui l'arxiu municipal. Hi ha tota una sèrie de qüestions que depenen molt d'aquests pressupostos i que, per tant, ara estem pendents de saber fins a quin punt això queda solucionat amb aquests nous pressupostos.
8: Des de l'Ajuntament es mantenen ara a l'espera de conèixer la lletra petita del desplegament pressupostari per confirmar fins a quin punt totes aquestes qüestions queden definitivament solucionades i poden començar a caminar aquest mateix any, tot i que els pressupostos arribin en ple estiu.
1: Més qüestions. La nova nau que està construint l'empresa KB Home a Tordera vol potenciar el servei al mercat europeu i nord-africà. Genís Mas, bona tarda.
10: Bona tarda. Sí, actualment el centre compta amb una nau de 53.000 metres quadrats que permet emmagatzemar fins a 44.000 palets. Amb l'ampliació, està previst que es dobli la superfície i arribar a sumar uns 100.000 metres quadrats. Segons Francesc Julià, CEO de KB Home, l'ampliació està enfocada a donar servei al mercat europeu i nord-africà, tant per al canal de venda per internet, per al canal de distribució a les botigues i per als prescriptors i distribuïdors a tercers.
11: Està enfocada a donar servei al mercat europeu i nord-africà. Llavors, i aquí tenim tant el canal e-commerce com el canal de botigues, serveis de plataforma de distribució a botigues com a clients prescriptors i distribuïdors de tercers.
10: Actualment, KB Home té una presència en més de 80 països de forma directa en 35 i de venda per internet. Són 31, especialment a la Unió Europea.
1: Malgrat de Mar amplia el parc d'habitatges públics per a situacions d'emergència social. Laura Téllez.
12: L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha adquirit un pis de 100 metres quadrats, 4 habitacions i 3 lavabos. Amb aquesta compra suma ja 3 habitatges per a donar cobertura a situacions d'emergència social, com per exemple desnonaments. Per adquirir aquest pis, l'Ajuntament ha fet ús del dret de tanteig i retracte, una facultat legal d'adquisició preferent que permet a una persona física o jurídica, o com en aquest cas, a l'administració pública, comprar un immoble igualant les mateixes condicions i preu que s'havien pactat amb un tercer comprador. Jofre Serret, tinent d'alcaldessa d'Acció Social i Habitatge, ja ha valorat la compra positivament.
13: Ens ajuda, sobretot i en especial, quan hi ha llançaments hipotecaris, quan hi ha desnonaments de famílies, poder dotar d'un servei, d'un habitatge digne per uns dies i que aquestes persones doncs, no es quedin al carrer. Aquest pis es suma al parc d'habitatges públic, actualment doncs, en tenim 3, i per tant un nou servei que també ens fa estar molt contents, especialment des de la regidoria de serveis socials.
12: A banda de l'adquisició d'aquest pis, l'Ajuntament de Malgrat de Mar lliurarà el proper 13 de juliol les claus dels primers habitatges de lloguer dotacional que tindrà el municipi. S'ha previst un acte institucional previ al lliurament de les claus aquest divendres a les 10 del matí que comptarà amb la presència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
1: El balneari de Caldes d'Estrac consolida el seu atractiu entre els visitants europeus. Martí Capçada, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Així és, el balneari de Caldes d'Estrac continua reforçant el seu atractiu com a destinació termal, més enllà de l'àmbit local i comarcal. Tot i que la majoria dels usuaris continuen sent veïns del municipi i de poblacions properes, cada vegada són més els banyistes arribats d'altres punts d'Europa que s'acosten a gaudir de les propietats de l'aigua termal caldenca. Aquest increment de visitants internacionals s'explica, en part, per la presència de Caldes d'Estrac al European Historic Thermal Towns Association, l'Associació Europea de Viles Termals Històriques. Formar part d'aquesta xarxa permet que el balneari figuri en el seu catàleg i es doni a conèixer entre el públic interessat en el turisme de salut i de benestar. A través d'aquesta aliança, els visitants poden contractar paquets que combinen bany termal i allotjament a l'hotel Viladarenys, amb propostes adaptades a mida per part de l'empresa gestora del balneari. A més, també hi ha turistes estrangers que arriben al centre termal a través d'ofertes de viatge o després de descobrir-lo durant les seves vacances a Barcelona, al Maresme o a les Tres Viles. Properament, el balneari lluirà també l'adhesiu que l'acredita oficialment com a membre d'aquesta associació europea, reforçant encara més la seva projecció internacional.
1: Gràcies, seguim parlant d'aigua perquè Canet disposarà de dues branes a la platja. Dani Grau, bona tarda.
7: Bona tarda. Aquesta setmana l'Ajuntament instal·larà dues baranes a la platja. Una estarà situada davant l'estació, com l'any passat, i l'altra s'ubicarà a l'avinguda Maresme. L'estiu passat, la platja de Canet va estrenar una barana que es va col·locar davant la torre de vigilància del servei de socorrisme, és a dir, a la zona del davant de l'estació de Renfe. L'objectiu era millorar l'accessibilitat a la platja de la nostra vila. Veient la bona resposta d'aquesta mesura, es va decidir que la propera temporada s'ampliaria el nombre de baranes. El problema és que el consistori no han pogut localitzar on està la que es va col·locar l'any passat. El més probable és que acabada la temporada no es retirés i una llevantada se l'endugués mar endins. Les dues baranes són d'acer inoxidable i recordem que la instal·lació d'aquestes baranes respon a una demanda ciutadana que es va traduir en una recollida de signatures i en una moció aprovada al ple municipal.
1: Gràcies, i la màgia arriba avui a les nits d'estiu del Casal de Joves a Tordera, a Genís.
10: La proposta, consolidada des de fa uns anys, torna a omplir els vespres de dimarts de juliol amb activitats culturals gratuïtes. Avui comptarem amb l'actuació del MAC Eugenio i l'Ajuntament de Tordera i el Casal de Joves, que ja han presentat un programa setmanal amb propostes de nivell obertes a tothom. Monòlegs i concerts per al públic general cada dimarts de juliol a les 9 del vespre.
1: Gràcies, i la caravana didàctica de prevenció i sensibilització de les violències masclistes a la Generalitat visitarà Malgrat de Mar aquest dijous. Laura Téllez.
12: El punt lila mòbil del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya apropa serveis d'informació i primera atenció a espais públics amb gran afluència, com ara platges, mercats i piscines municipals, casals de gent gran, festes majors i festivals. En el cas de Malgrat de Mar, visitarà de 10 del matí a 1 del migdia les peixateries velles. El punt lila mòbil es presenta com un espai visible, segur i confidencial, amb un doble objectiu: sensibilitzar la ciutadania i garantir una primera atenció psicosocial i derivació especialitzada en contextos on sovint no hi ha servei disponibles. Així, el dispositiu acosta els recursos institucionals al territori, convertint-se en una porta d'entrada a la xarxa de serveis especialitzats d'atenció i intervenció. Sònia Huertas és la regidora d'Igualtat.
14: Crec que és molt important de cara a tot el tema que tenim de que tot ha apujat les denúncies d'agressions sexuals, ha apujat les de maltractes també. És un punt molt important i molt proper a la gent perquè s'informi i prengui nota, no?, de totes les coses que estan passant aquí a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya, perquè han pujat moltíssim, eh?, les denúncies. De 51.000 denúncies de gener a març, és el primer trimestre. L'any passat, les mateixes dades, hi havia 45.000, o sigui que han pujat massa.
12: El servei, a més, posa especial èmfasi en arribar a col·lectius menys familiaritzats amb els conceptes i recursos de prevenció de les violències masclistes, com ara les persones grans, que sovint desconeixen què són els punts lila o com poden actuar en situacions de risc o d'acompanyament. Alhora, millora l'accessibilitat per a dones que viuen en entorns rurals o amb dificultats per connectar amb els serveis especialitzats, ampliant l'abast i la proximitat d'aquests suports.
1: I avui també parlem de la preestrena de Memory Hit, un curtmetratge amb segell calellenc. Sergi.
4: passi privat a Calella del curtmetratge Memory Hit, que té la ciutat com a principal escenari de la història. La producció d'Aero Films i Common Films està dirigida pels calellencs Albert i Júlia Guinart. Abans d'iniciar el seu recorregut per festivals i mostres cinematogràfiques, diumenge se'n va fer la preestrena a la Sala Mozart de Calella en una projecció que va reunir l'equip tècnic i artístic, a més de figurants i col·laboradors del projecte. Memory Hit és un thriller psicològic que segueix la història de l'Emma, interpretada per l'Augusta Toneik, una pintora emergent que, després de rebre un transplantament de cor, comença a patir malsons i a pintar quadres cada vegada més foscos. Se sent desconnectada d'ella mateixa i decideix unir-se a un grup d'autoajuda, on descobreix que les seves visions podrien estar relacionades amb la persona que li va donar el cor. El repartiment el completen Clàudia Font, Mireia Xalà, Octavi Pujades, Adán Aguilar i l'actriu calellanca Assumpció Hortet. El projecte també ha comptat amb el director de fotografia Josep Maria Civit i amb Sebastián Vogler, responsable del disseny de producció. Memory Hit es va rodar entre finals del 2025 i principis del 2026 a Calella i en altres localitzacions del Maresme. Al llarg del curs s'hi poden reconèixer diversos carrers de la ciutat de Calella i espais emblemàtics, com la taverna La Quadra. L'Ajuntament de Calella ha col·laborat en el projecte amb una aportació de 5.000 euros.
1: Seguim avançant. Ignorantes, Boom Boom Fighters, en Coca Pi i DJ Carla Nisha encapçalen la nit jove de la Minerva 2026 de Llavaneres. Martí.
6: Correcte, la nit jove 2026 de Llavaneres ja té cartell i tornarà a ser un dels plats forts de la festa major de la Minerva. La cita serà divendres, el divendres 17 de juliol al Parc de Cal Alfaro, amb entrada gratuïta i una programació musical encapçalada per, com tu bé has dit, Gemma, Ignorantes, Boom Boom Fighters, Sant Cuca Pi i DJ Carla Nisha. Els concerts començaran a les 11 de la nit, però el recinte obrirà portes a les 9 del vespre perquè el públic pugui gaudir també de les espai gastronòmic i de les barres gestionades per entitats del municipi, com el CE Llavaneres, els Batú Banyuts i el Casal de Llavaneres. La nit arrencarà amb l'actuació dels Ignorantes, una banda del Maresme coneguda per la seva barreja del reggae, punk, trap, ska i humor irreverent. A dos quarts d'una serà el torn de Boom Boom Fighters en Coca P, amb una proposta que fusionarà el reggae amb el dancehall amb un segell propi, i tancarà la festa DJ Carla Nisha, un artista barcelonina, vinculada a la música electrònica i a les arts escèniques. Per garantir una festa segura, la nit jove comptarà amb el punt lila i amb l'assessorament d'Energy Control en prevenció del consum d'alcohol i drogues. A més, l'Ajuntament ampliarà el servei del bus C22 fins a les 4 de la nit i oferirà també un servei gratuït obligatori de guardacascos a l'entrada del recinte.
1: I l'eufòria encén la primera nit de festa major de Premià de Mar, Genís.
10: Doncs sí, Premià de Mar enceta avui una edició molt especial de la festa major marcada pel 30è aniversari dels Pirates i Premianencs. La primera jornada que combinarà activitats familiars, música i cultura popular abans que l'eufòria doni el tret de sortida oficial a 6 dies de celebració. El matí començarà amb la Jeptoca Pirata a la Biblioteca Martí Rosselló. A partir d'un quart de 7 de la tarda, el seguici infantil recorrerà els carrers fins a la plaça de l'Ajuntament, on tindrà lloc l'eufòria petita i el concert familiar Els Menuts ja estan de festa. Amb Folk Kids de Pep López i sopars de duro. La jornada continuarà amb una audició de cançons tradicionals catalanes al Centre Cívic, el tradicional concert de festa major de l'Escola Municipal de Música i el sopar popular a la Plaça Nova. Els actes més esperats arribaran cap a la nit. A les 11, el seguici nocturn conduirà a les colles de cultura popular fins a la plaça de l'Ajuntament i pocs abans de la mitjanit, l'eufòria tornarà a donar vida al ritual que any rere any marca l'inici oficial de la festa major amb l'esclat de gralles, tabals, gegants i capgrossos. Tot seguit començarà a premiar estar de festa amb l'actuació de la Porca Aventura i la sessió de P.D. Cardat, que tancarà la primera nit de celebració.
1: Gràcies i balanç positiu del Canet Rock 2026, Dani.
7: Sí, un any més amb l'aforament complet. El Canet Rock ha fet vibrar el públic. 25.000 persones han assistit aquest dissabte a la 12a edició del festival, que ha culminat amb un dels darrers concerts del grup valencià La Fúmiga abans que s'acomiadin dels escenaris. Com ja és tradició, el Canet Rock, el trinco Josep Maria Magnat, ha aparegut sobre l'escenari, aquest cop acompanyat pels gegants de Canet i capgrossos que representaven els tres integrants del grup La Trinca. Abans s'ha pogut veure una missatge personatge creat amb intel·ligència artificial en què Tony Cruz, que va morir a 78 anys, membre de la trinca, s'ha adreçat al públic amb un to de testament artístic i vital. La jornada va començar amb el debut de Maria Jaume al festival, que va inaugurar la programació amb la seva proposta indie pop. Posteriorment van actuar Doctor Prats, en Ginestar i els Amics de les Arts, que van tornar a un escenari del qual ja formen part perquè ja són història. Un altre dels moments destacats de la nit va ser l'estrena de Ludwig van al festival, una de les actuacions més esperades d'aquesta edició. També hi vam ser presents 31 Fam i Figaflaues, que van oferir un espectacle amb la participació del creador de continguts Naim Small, conegut per les seves versions de cançons populars catalanes a les xarxes socials. Ja de matinada, els Catarres, en The Targets i Buos van convertir el Pla d'en Sala en una gran festa col·lectiva amb milers de persones coneixent els seus principals hits abans en el concert de Cloenda amb La Fúmiga. Més enllà de la música, el festival també va tenir un espai per a la solidaritat amb les persones afectades per incendis de l'Empordà. Tant l'organització com diversos dels artistes participants van expressar el seu suport als equips d'emergències, als pagesos i als veïns de la zona. El Canet Rock havia exhaurit les entrades 4 mesos abans de la seva celebració, confirmant solament el seu poder de convocatòria. Coincidint amb la final del festival, l'organització va posar a la venda les entrades per l'edició de 2027, de les quals ja s'han venut més de 800.
1: En esports, el tordarenc Marc Fuentes disputarà el Mundial de Futbol Gaèlic amb la selecció catalana. Genís?
10: Sí, el jugador del Celtic Girona ha estat convocat oficialment per participar en el proper Mundial, que es disputarà a Watford, a Irlanda, del 13 al 17 de juliol. El futbol gaèlic és l'esport rei a Irlanda, capaç d'omplir estadis amb més de 70.000 espectadors. Es tracta d'una disciplina molt dinàmica que es podria definir com una barreja entre el futbol i l'handbol. Es juga amb una pilota rodona que es pot botar, colpejar amb el peu i també agafar i llançar amb les mans. També comparteix amb el rugbi per tenir una gran intensitat física i un sistema de puntuació mixt, on hi ha porteries de futbol que sumen 3 punts si es marca gol i postes elevats en forma de H que sumen 1 punt si la pilota passa per sobre del travesser. Fuentes va descobrir aquest esport gairebé per casualitat a la Universitat de Girona, on s'oferien crèdits universitaris per provar-lo. Des d'aquell primer contacte, la seva progressió ha estat notòria. Va passar de formar part del projecte del Celtic Girona, un club format majoritàriament per joves universitaris, i en només 2 anys ha aconseguit el bitllet per al Mundial, on Catalunya pot competir amb el seu propi nom i bandera gràcies al fet que l'esport no està reconegut a nivell estatal a Espanya. El propi Marc Fuentes en dona més detalls.
15: I el Mundial que fan realment és un Mundial de Nacions. Llavors per això va Catalunya, va el pot convocar Galícia, Ibèria, que és una barreja entre Espanya i Portugal, que això, bueno, aquesta frontera seria una mica difícil de definir, però també van regions d'altres països, per exemple, crec que van zones de França, zones d'Itàlia, i crec que és el bonic de la riquesa de les diferents cultures.
10: L'objectiu de la selecció és ambiciós. Volen classificar-se per a la Final Four del 17 de juliol i, per què no, lluitar per al títol mundial.
1: I Alba Benito revalida el títol de campiona d'Espanya sub-18 de salt de perxa a Castelló. Marc Ferri.
8: La palafollenca Alba Benito s'ha tornat a coronar com la millor saltadora de perxa de l'estat en categoria sub-18 aquest cap de setmana en competició a Castelló. L'atleta, que competeix sota els colors del Futbol Club Barcelona, va complir tots els pronòstics i es va penjar la medalla d'or a les pistes Gaetà Huguet amb un millor salt de 3,90. Aquesta victòria té un significat especial, ja que Benito ha aconseguit revalidar el títol estatal que ja va guanyar l'any passat en aquest mateix escenari. L'estiu de l'any passat, la saltadora local ja es va proclamar campiona d'Espanya a Castelló amb una marca llavors de 3,70 metres, fet que demostra l'evolució constant en el seu rendiment i una gran maduresa competitiva malgrat la seva joventut. Amb un registre de 3,90 metres, ha assolit aquest diumenge, Benito es consolida definitivament dins del top 10 històric nacional de la seva categoria. La fita que cap de setmana posa la cirereta una temporada excepcional per la palafollenca, que enguany ja s'havia proclamat campiona d'Espanya en pista coberta. Cal destacar que Benito arribava a la cita de Castelló com la gran favorita i líder de l'any, ostentant una millor marca personal de 4,05 metres, la tercera millor marca de tota la història en la categoria sub-18.
1: I el taekwondista calellenc Nico Calvo es proclama campió del Solidarity Open de França. Sergi.
4: Sí, el taekwondista calellany Nico Calvo, del TKD Avellaneda, s'ha proclamat campió en la categoria júnior masculina de menys 55 quilos al 5è Solidarity Open 2026, disputat aquest cap de setmana a Montargis, França. El torneig de caràcter internacional i inclòs en el calendari europeu ha reunit competidors de diversos països. Nico Calvo va superar diversos rivals francesos durant la competició i es va imposar a la final a un taekwondista dels Països Baixos, un triomf que li permet ascendir fins a la 13a posició del rànquing europeu de la seva categoria. Aquest nou èxit consolida el gran moment de forma del jove esportista calellenc. A l'abril ja es va adjudicar l'Open Internacional Britànic disputat a Manchester després de superar rivals de França, Dinamarca i Anglaterra. A més, aquesta temporada també va pujar al podi de l'Open Internacional d'Espanya, la competició més important de l'estat, on va obtenir la medalla de bronze en la categoria júnior de menys 55 quilos.
1: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: Hola, bona tarda. Seguim pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica marcada per l'estabilitat, però sobretot per les altes temperatures, que avui, de moment, segueixen amb uns valors semblants als d'ahir, és a dir, a prop de la costa, entre els 31 i els 33 graus, i a l'interior de la comarca fregant els 35. Ara bé, de cara a demà, la temperatura puja més, ho farà de forma més clara, i en alguns sectors del litoral maresmenc podríem arribar als 34 de màxima i cap a l'interior de la comarca fins als 37 a les hores centrals del dia. Per tant, calor intensa tant demà com sobretot també de cara a demà passat. Tot això amb unes nits ja tòrrides, amb temperatures que en alguns punts del litoral han quedat lleugerament per sobre dels 25 graus de mínima. Per exemple, a Sant Cebrià de Vallalta hem tingut una mínima de 26 graus, 25 a Mataró i 25 també a la zona més alta del Maresme, l'àrea del Montnegre, i de cara a les properes nits continuarem amb temperatures doncs, en aquesta direcció, en aquesta línia, temperatures realment molt elevades. Sembla que cap al cap de setmana tindrà un petit respir, entrarà vent més humit de mar cap a terra i això afavorirà que divendres, però sobretot dissabte i diumenge, la temperatura pugui baixar una mica, continuarà fent calor, però no serà una calor tan exagerada i fins i tot estem pendents de l'evolució d'un petit embussament d'aire fred en alçada que podria afavorir alguns ruixats de cara a la jornada de dissabte. Tot això ja ho anirem veient al llarg dels pròxims dies.
1: Molt bé, moltes gràcies, molt pendents d'aquesta segona onada de calor. Nosaltres ara tot seguit farem una petita pausa i quan tornem tindrem el tastet de llengua amb en Martí, també parlarem amb Xavier Torrentó i també farem l'episodi de música. No marxeu, fins ara.
17: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, seguim en directe a l'Ona Maresma. Avui és dimarts 7 de juliol i és moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Genís. Genís, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
2: Com estàs?
3: Molt bé, preparat per destacar potser els temes més interessants del Maresme, del món i també alguna curiositat.
2: Molt bé, doncs a tu mateix comencem pel Maresme.
3: Doncs comencem pel Canet Rock, que ja ho hem avançat en els informatius, que ha tornat a tancar una edició d'èxit absolut amb les entrades exaurides i també la presència d'unes 25.000 persones al ple d'en sala. El festival, que ha ofert 12 hores de música en català aquest passat cap de setmana, també ininterrompuda, que van començar des de les 6 de la tarda i van finalitzar passades ja les 7 del matí de l'endemà. A partir de la mitjanit, que va ser quan ja hi havia una mica més de gent, el públic va poder gaudir de 30 UFAM i també de l'energia de Figaflaues. Posteriorment, actuacions com els Catarres van consolidar la festa amb èxits com Jennifer's i altres nous temes. El duet mataroní de Tallets també va reivindicar la seva comarca desplegant una bandera de Mataró i interpretant temes com el Maresme i el seu nou èxit Era això. A més, també la maresmenca DJ Trapella va amenitzar els canvis d'escenari avançant l'ambient de les festes de les Santes, ja que ja tindrà presència doncs, a aquesta festa major maresmenca. Després també, Buos, el grup valencià La Fumiga, va ser l'encarregat d'acompanyar la sortida del sol amb el que ha estat un dels seus últims concerts a Catalunya abans d'acomiadar-se dels escenaris, tancant el festival de manera molt emotiva amb la cançó Gràcies per tant.
2: Molt bé, doncs ara ja el Canet Rock fins l'any que ve. Tema internacional, què destaquem?
3: Doncs com a tema internacional barregem esport i política i és que el president de la FIFA, Gianni Infantino, i el president dels Estats Units, Donald Trump, es trobaven ara feia un dia en el centre de la polèmica per la prèvia del partit de vuitens de final del Mundial entre Estats Units i Bèlgica. El motiu va ser la retirada de la targeta vermella que havia rebut el jugador nord-americà Folarin Balogun en el partit anterior contra Bòsnia. Donald Trump ha admès que va trucar a Infantino per demanar una revisió de la jugada perquè considerava que no era falta i argumentava que els millors jugadors han de jugar. Tot i això, assegura que no va pressionar i la decisió final va ser de l'organisme. El president de la FIFA ha emès un comunicat defensant que la intervenció de Trump va ser informal i sense cap fes. Infantino assegura que els òrgans judicials i la comissió esportiva de la FIFA són completament independents.
2: Em sembla curiós que en Donald Trump digués que no va pressionar, però ja pel simple fet de que et truqui el president d'Estats Units a l'àrbit, no? És com una mica imposa, podríem dir.
3: Sí, imposa i a més, si t'hi fixes, la jugada per la qual el jugador d'Estats Units rep vermella no és que sigui vermella.
4: Perdó, Gemma, a l'àrbit no, al president de la FIFA, cuidado, que és més gros.
3: Exacte,
2: clar.
3: Sí.
4: Ojo.
2: Doncs, Déu-n'hi-do,
3: El que comentava, la jugada no és que sigui de vermella, sinó és que és per tancar-lo i per deixar sense jugar uns quants partits. És molt, molt greu l'entrada.
2: Déu-n'hi-do, molt bé. I, a veure si el tema curiós és encara més impactant que el que acabem d'explicar.
3: Doncs mira, com a curiositat portem que avui el Parlament Europeu vota aquest mateix dimarts l'actualització de la normativa dels drets dels passatgers aeris, una cosa que va estar congelada des del 2004 amb l'objectiu així d'augmentar la transparència i també de protegir els consumidors. Entre les principals novetats, la reforma obligarà les companyies de vol a incloure l'equipatge de mà en el preu inicial del bitllet i prohibirà cobrar tarifes extres per als menors de 14 anys embarassades o persones dependents que puguin seure al costat dels seus acompanyants. A més, també es garantirà la gratuïtat de les targetes d'embarcament impreses. Pel que fa a les incidències, es mantenen els llindars i els drets d'indemnització econòmica en cas de denegació d'embarcament, cancel·lació menys de 14 dies o retards superiors a 3 hores. Les compensacions, que també continuaran sent de 250, 400 o 600 euros segons la distància de vol, tot i que les aerolínies podran reduir aquesta quantitat a la meitat si ofereixen un transport alternatiu eficaç. La presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, ha destacat que l'acord reforçarà els drets dels passatgers sense generar burocràcia un cop el ple ratifiqui el pacte assolit amb el Consell de la Unió Europea. S'obrirà un termini de 12 mesos perquè les companyies aèries s'adaptin a aquestes noves directrius obligatòries.
2: Molt bé, Genís, doncs em sembla una bona notícia. no, positiva per sí, tothom que viatja.
3: Sí, com a mínim positiva, perquè es deixa, des del 2004 ara veiem que estava congelat aquest tema, i almenys un tema polèmic és el de les aerolínies amb el tema d'emmarcament, de targetes d'emmarcament, de vols i d'equipatge, doncs podrà quedar solucionat.
2: I que fan una mica el que volen, a vegades.
3: Cada una té els seus trucs, sí.
2: Molt bé, doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. Vinga, som-hi, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui preguntem, en relació a aquesta nova llei, doncs, si els oients viatgen amb equipatge de mà o amb maleta gran.
2: Molt bé. Tu, Genís, amb què viatges?
3: Home, jo, tirant cap a l'opció econòmica, diria que amb equipatge de mà, normalment.
2: Clar, és que antigament, quan viatjaves, podies portar una maleteta.
3: És que és una cosa que no aniria malament.
2: Ara una motxilla. Ara una motxilla que les encabir en el seient del davant, als peus.
3: Sí, sí, sí.
2: Clar, en aquesta motxilla, ja em diràs tu, si vas a un destí de platja o de sol que portes quatre banyadors i quatre samarretes, encara, no? Encara. Però si és hivern, què hi portes allà?
3: Si has d'anar a algun país nòrdic, difícil.
2: Hi ha gent que es posa tota la roba que es vol posar i va com un muñeco Michelin, i puja així a l'avió. L'altre dia vaig veure un reel, un vídeo a Instagram, d'unes noies que no els hi deixaven passar més... Crec que portaven la motxilla massa plena o portaven alguna cosa de més i s'ho van amagar dintre la panxa com si fent una bola, com si estiguessin embarassades.
3: Home, al final cadascú ha de tenir els seus trucs també per poder portar tot l'equipatge.
2: No,
3: sí,
2: no, doncs semblava cert, eh? O sigui, no era una mala idea. De fet, jo vaig pensar, mira, si em passa algun dia, m'amagaré l'equipatge a la panxa.
3: No és mala opció. Sí, sí,
2: no,
3: sí.
2: Però clar, has dit, no?, que també algunes aerolínies cobren a les embarassades. Per tant, no sé si al final...
3: Ara, mira, però amb la nova llei es deixarà de cobrar. O sigui que...
2: Sí, menys tant... mal, eh? Menys mal.
3: Sí, sí, sí.
2: Molt bé, Genís, doncs, com sempre, moltes gràcies.
3: A tu.

0: Molt bé, doncs seguim a l'Ona Maresma, ara amb els tastets de llengua, barra concurs de llengua. Martí Capçada, què ens prepares avui?
1: Què tal, Gemma? Com estem? Doncs sí, sí, tu bé ho has dit, eh? Són uns tastets, però disfressats una mica en modo de concurs, que ja venim un parell de setmanetes fent-ho així. I és que he de dir pels nostres oients que avui és l'últim i definitiu concurs de barbarismes d'aquí de l'Ona Maresma. Per tant, el guanyador o guanyadora s'endurà el premi, que ja ho establirem més tard. Però, primer de tot, donar la benvinguda a tots els participants. Bona tarda, nois.
2: Comporta't, Martí.
1: Sí, sempre hi ha marro, en aquests concursos.
0: Bona tarda, sí, sí. Sobretot perquè hi ha gent molt competitiva.
1: Sí, sí, i no direm noms, eh? Que tenim el nostre tècnic de so, en Marçal CC,
0: sí,
1: que va participar a l'últim concurs i diria que va ser el jugador de revelació. A veure,
0: sí,
1: el tenim per aquí, el Marçal.
3: I tant, tu digues.
1: Home, bé, bé, bé. No, no era per assegurar-me, per tenir totes les cartes sobre la taula.
3: Tens doncs... el teu Lamine Yamal aquí, no preocupis.
1: Sí, ojo, ojo, perquè ets un dels candidats a endur-se el premi avui. Mira que va ser el primer cop que participaves i déu-n'hi-do. Recordo molt ràpidament als nostres oients que no hagin escoltat cap concurs. El d'avui és un concurs de barbarismes. Per tant, jo us diré una paraula maldita en català i vosaltres, pel grup de WhatsApp que tenim de l'Ona Maresma, m'haureu de, que em va agradar molt com ho va batejar en Sergi Ferrer, amb el mètode jo. Per tant, haureu de contestar jo.
2: Universal.
1: Exacte, el mètode universal jo, que serà contestar amb un jo pel grup de WhatsApp i sense queixa alguna, que ja ens ho coneixem, el que a mi em surti el primer, li donaré veu. Després,
0: però,
1: si voleu sol·licitar
0: Martí,
1: el bar...
0: Incorporem, digue'm, una novetat que des de casa, si volen jugar, poden enviar un missatge amb Martí Capçada al telèfon.
1: Ui, ui, ui. Ja, sisplau, eh? A veure si aquí em començarà a pitar tot. No,
0: sí,
1: de moment, l'últim concurs ho farem així. Després ja veurem si obrim fronteres.
0: Molt
1: així
0: bé.
1: Que, companys, companyes, comencem amb la primera paraula. Molts nervis, ja els puc intuir.
0: Un moment.
1: Sí, sí, Genís, per favor. Que
0: un moment, nois.
1: Digues.
0: Perdona, digues, Martí. És que, clar, Genís, i tant, és que en Marçal no està al grup. El vaig treure o va marxar.
3: Ah.
0: Per
1: home,
0: tant, un segon...
3: Em seria difícil, si no, participar.
1: Doncs posa'l al grup, així ja en justes condicions, i mentre el poses, doncs aclarir, Genís, que i tant, aquí tots a punt,
3: gràcies.
1: Tots els municipis pendents.
0: Fet.
1: I bueno, a veure quin s'endú el premi, com hem
0: dit. Ja hi som tots,
1: està allà en Marçal, ja hi som tots.
0: I en Sergi ja està preparant el joc.
1: Ui, ui, ui, tots.
0: En Marçal també. El
1: ja
0: mètode jo.
1: La gent escrivint, m'agrada. Vinga, va, comencem amb la primera paraula. I la primera paraula és... acantillat. Sergi Ferrer, de Calella, expert musical i es veu que també en barbarismes. A veure, digue'ns.
2: Clavegueram.
0: Ui.
1: Incorrecte.
2: No.
1: Poder no l'he pronunciat bé, A veure, repeteixo. Acantilat, clar, perdoneu, acantilat. Bueno,
0: no,
1: una mica les dues estan mal dit, o sigui, ja està acceptat. Acantilat. Gemma Palet, següent
3: estem
1: jo.
3: Estem parlant de... Què és un acantil? En castellà, eh?
1: Correcte, sí. Bueno, ja m'agrada que no ho sapigueu, perquè senyals que teniu un català
0: no,
1: molt genuí.
0: Jo sí,
1: però,
0: que ho sé.
1: A veure, la Gemma...
0: Penya-segat.
1: Correcte! Primer punt per premiar de mar. Molt bé. Potser no em poso les culpes, que poder no ho he dit del tot.
0: Clar, perquè potser han entès en Sergi el Cantarilla.
2: El Cantarilla.
1: Ja,
2: sí,
1: ho he pensat, ho he pensat.
0: Però bueno, la paraula era, com has dit tu, Martí?
1: Acantilat.
0: Vale. Bueno, ja...
3: Ara t'he pillat.
1: Bueno, s'ha fet un mix, una mica, però bueno, em sap greu, nois, el primer punt li haurem de donar a premiar, ja està havent una mica de boicot d'inici, però anirem a la segona paraula, que miraré aquest cop sí pronunciar-la bé, i és agulletes. Gemma Palet, ojo que et pots ficar 2-0, a veure...
0: Cruiximents. pot ser.
1: Et quedes amb cruiximents, no canviem. Correcte! 2 punts! Molt bé! M'agrada la musiqueta, per celebrar-ho. Bé.
0: Sí.
1: Doncs 2 puntets cap a Premià de Mar amb Gemma Palet. El següent jo era d'en Sergi, que està a punt, però no ha pogut ser. Veurem a veure la de tercera paraula. A veure si me la sabeu dir bé. Parlem de... Chanchullo. Gemma Palet un altre cop. Ojo, que et veig molt a tope, avui. Es veu
0: no
1: que...
0: No la sé segur, però jo et diria estafa. Però clar, crec que hi ha alguna paraula que potser és més adient.
1: He de dir que és incorrecte, Gemma. En aquest cop estafa, ben intentat, però no te la puc donar de correcte. I ojo, que crec que és el primer cop que passa que no veig cap altre jo, de moment.
0: És difícil, Chanchullo.
1: A veure, deixem 10 segons, repetim. Chanchullo. A veure, clar, és una paraula que s'utilitza molt així, maldita.
3: Com no, és boníssima, Martí. O sigui...
0: Chanchullero. No,
1: gràcies, Marçal.
3: Com dimonis es diu això?
1: És curiós, i és més, quan us la digui, és una paraula que m'agrada molt, O sigui, jo també l'he descobert, no us seré sincer.
0: Ah, vale, no, doncs... digues, si
1: no,
0: si no vols,
1: vols disparar? Algun últim intent?
0: Despropòsit? Jo què sé.
1: No, és despropòsit. Us la dic, companys, perquè és bastant complicada aquesta.
0: Vale.
1: Però la paraula correcta per dir chanchullo en català és tripijoc.
0: Ah, buah, que bona.
3: Boníssima.
0: M'encanta.
1: Molt complicada aquesta, molt complicada.
0: No facis tripijocs, no?
1: Correcte, seria així l'expressió.
0: És un tripijoc, clar, un chanchullero.
1: Uf, aquí ja m'estàs demanant. Aquí.
3: Un tripijoquero.
1: Exacte, nivell expert,
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs res, malauradament no podem sumar cap punt per cap emissora. He de dir que era una paraula molt complicada aquesta. I ens anirem a veure amb la quarta, a veure si aquesta tampoc s'endú cap punt o bé algú agafa la delantera. Així que la quarta paraula és... piropo. Gemma Palet, has dit jo, i després tenim a Marçal CC. A veure...
0: No, passo, m'he precipitat.
1: No? Passem a Marçal, doncs, a veure...
3: Jo tinc una que probablement deu ser una... No deu ser la correcta que tu deus tenir enllistada, però afalagament.
0: Ja la sé, merda. Perdoneu.
1: Ara...
0: torno a posar el jo en... i ara que em toqui...
1: El Marçal m'està posant ara en un compromís, perquè és veritat que no és la que tinc jo apuntada.
0: No, però hi ha una altra que és millor.
1: A mi em sona bé afalagament, però és veritat que crec que no s'adequa exactament a piropo. I si és així, Marçal, et demano disculpes per no poder-te donar aquest punt. Moltes gràcies.
0: No, perquè el que diu Marçal és un cumplido, saps? Per tant...
1: Vale.
0: Hi ha una paraula aquí,
1: veure,
0: que sí,
1: Gemma,
0: a mínimes.
1: He de donar, sé que la tens a la punta de la llengua, però per seguir les normes del concurs, li he de donar el pas al Genís, que
0: va,
1: és
0: Genís.
1: El tercer que ha dit jo, i es pot estrenar, atenció.
4: No, jo li dono el pas a la Gemma perquè era complit el que anava a dir jo també en català.
0: Vamos! Va, em toca, no?
1: Vinga, va, Gemma, et toca.
0: Floreta.
1: Correcte, Gemma, molt bé. Aquest floret així pronunciat d'una manera un pèl peculiar, però que la paraula està ben dita. Per tant, 3 punts per premiat de mar. Així que... Déu-n'hi-do.
0: M'estan dient tramposa.
2: És molt bo, Gemma. No ho has entès, però és molt bo.
0: La Gemma és estatunitza
2: en
0: Genís
2: valor. En Genís ho ha entès.
0: Vale, però que us estic pressionant. Us sentiu pressionats, tio, aleshores? No, va.
2: Res. Ho estàs fent molt bé, Gemma, és igual, no pateixis.
0: No, Sergi, explica't, sisplau.
2: No. La gent que ja ho ha entès, ja està.
0: A veure, en Sergi diu que la Gemma és als Estats Units amb Balogun.
3: Jo, Gemma, no tinc ni idea de què estan parlant.
0: No, Martí, explica-m'ho.
1: Bueno, doncs que ja diria que s'ha parlat als tuits, de fet, que hi ha hagut la polèmica al Mundial amb un jugador dels Estats Units que es diu Balogun, que és el davanter, que l'han expulsat i hi ha hagut polèmica perquè li han retirat la vermella degut a pressions de Donald Trump. Per tant, jo crec que t'està dient una mica, amb el bon sentit o mal sentit de la paraula, estafadora, Gemma. Però bueno, t'ho diu amb carinyo, amb carinyo.
2: Amb molt de carinyo, doncs, òbviament.
0: Sí, però pues us ho prometo que no estic fent cap trampa, de veritat, eh?
1: Bueno, però ho veurem
0: els que pensen que els altres fan trampes és perquè fan trampes ells primers.
2: Exacte, així
0: que
2: Gemma, és veritat.
0: Seguim, va, seguim.
1: Aquí, companys, és que no hi ha concurs que no acabem amb esbatossats, eh?
3: A ganivetades.
1: Exacte. Anem amb... No sé si tenim molt temps, Gemma, una paraula més sí que ens dona, oi?
0: Sí, i dues.
1: I dues? Perfecte. Sí. Doncs vinga, la següent paraula és... fastidiar. Gemma Palet de nou diu jo,
0: és que, veure,
1: i veurem si ho diu correctament o no.
0: És que o sigui, t'ho juro, vamos, pel que més vulgueu, que no estic buscant res. Marçal, tu em vas veure buscar algo?
3: No, vale. Certifico.
0: No, i no t'estic pressionant, eh?
3: No, i no ho estem fent perquè jo també estic buscant i ens estem cobrint les esquenes. No és això.
0: No, però en sèrio, amb pipa.
3: Està bé. No era aquesta la que jo tenia pensada, però també està bé.
1: És correcte, ho estava buscant perquè no em sortia de les primeres. De fet, jo havia dit pels oients que potser també estiguessin dubtant, havia trobat malmetre, entre d'altres, fotre, fuma, però empipar també està correcte i seria més adequada a molestar, però te l'he de donar per punt, ja que ho estic buscant aquí al diccionari.cat. I sumes el quart punt, Gemma. Així que...
0: Molt bé.
3: Vull afegir, si no us fa res, vull afegir fer la guitza, que és el que jo tenia al cap.
0: També.
3: Que és molt maca.
0: I la punyeta.
1: Molt bona.
3: O fer la punyeta.
1: Mira, m'has donat una idea, Marçal, que podríem fer un... Ja sé que no és ben bé això, però un concurs de frases fetes, també, o de coses així. Són molt bonics.
3: Home.
1: I molt rics, els que tenim aquí a la nostra terra.
0: Total. Doncs va, fem un altre, si vols, Martí.
1: Sí? Anem a una altra?
0: Sí, som-hi.
1: Doncs som-hi. La següent paraula que tinc preparada per tots vosaltres és guindar.
0: Aquesta?
3: Com? Guindar?
0: Guindar,
1: no? Amb doble L.
0: Però això no és correcte, ja.
3: Això és correcte.
1: Jo... Potser és... Ai, que burro. Què
3: vols dir la resposta?
1: Vale, anem a fer una mena de recapitulació de que no ha passat res.
0: Vale.
1: És la correcta. Saps què passa? Que l'he agafat d'una altra pàgina i les incorrectes me les estaven posant a l'altra banda i ara m'he fotut un lio. Vale, anem a una altra, com si no hagués passat res, i és...
3: Abans que facis el següent, com és en castellà aquesta llinda? Que no me'n recordo. Sé l'anglès, però no sé en castellà.
1: És umbral.
3: Umbral, això.
0: Ah, vale.
1: Bueno,
0: molt bé, això, doncs va, fem una última.
1: Això que
0: va.
1: S'hauran emportat els oients. Vinga, va, una última, atenció, i és al·legar. Al·legar.
0: No l'hem fet?
1: Diria que no.
0: Ah, vale. Vale. Ah, vale, hem fet una altra.
1: No hi ha cap jo, de moment.
3: Què significa al·legar?
0: Com... Dar cumplidos.
3: No, això se fa la...
1: Un espectacle que al·lega la vista, per exemple.
0: Sí,
1: però
0: Marçal
1: no
0: la
1: vull
0: sap.
3: Merda, doncs, que l'he dit.
0: Marçal, crec que l'ha dit no ha... gairebé.
1: Bueno, a veure, jo Marçal, o sigui que li he de donar el torn de paraula. A veure, va, enceta aquest marcador, Marçal.
3: A falac, ara sí.
1: A veure...
0: Uf, anem molt justos, eh? Anem justíssims,
3: nois. A falac o afalagament?
0: Tenim les efemèrides.
1: Sí, et dono el punt, Marçal, és afalagar, si fa no fa. Així
3: merci,
1: que,
3: merci.
1: Molt bé, un puntet pel nostre tècnic. I, Gemma, molt ràpidament, has guanyat tu i ens escoltarem segurament la següent temporada amb més concursos. Mil
0: molt
1: gràcies
0: bé.
1: A tots per
0: gràcies.
1: Participar.
0: Gràcies. Fins ara. I ara sí, efemèrides, a tal dia com avui, amb en Genís. Genís, m'hauràs de disculpar perquè t'he retallat bastant de text, però vaja, ho he fet pel bé comú del programa, així que comencem felicitant a les persones famoses que avui fan anys.
4: Doncs no passa res, Gemma. Avui comencem felicitant a Ringo Starr, el mític bateria de The Beatles, que fa 86 anys. També felicitem a Marc Chagall, cèlebre pintor i pintor reconegut internacionalment pel seu estil surrealista i poètic. I per acabar, a Robert Heinlein, un dels escriptors de ciència-ficció estadounidens més influents, també autor de Starship Troopers.
0: Molt bé, doncs happy birthday a tots ells, a més coses. Anem a Londres.
4: Doncs mira, ara fa 21 anys a Londres, al Regne Unit, una sèrie d'atacs terroristes coordinats amb bombes a la xarxa de transports posaven fi a la vida de 56 persones i ferien al voltant de 700. Han esclatat 3 artefactes en el metro i un altre més en un autobús de 2 pisos.
0: I també anem als Estats Units?
4: Doncs sí, Estats Units, concretament a Nova York, perquè el 2017 l'Assemblea de l'ONU aprovava l'històric tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, marcant així el primer acord multilateral de desarmament nuclear jurídicament vinculat en 2 dècades.
0: Molt bé, i l'efemèride en clau musical, anem tranquils, tenim 2 minutets, però em feia patir que el concurs s'ha allargat una mica i clar, sí. aquesta secció és 57, hem d'estar fora, per això tinc aquestes presses, no es perd res més.
4: No et preocupis. De fet, l'efemèride musical és una bé en relació a un aniversari, i és que a Liverpool, al Regne Unit, naixia Richard Starkey, que és més conegut pel seu nom artístic de Ringo Starr, ho hem comentat, músic, cantant i compositor britànic reconegut per ser component de The Beatles i el major d'ells, i probablement el bateria més famós de tot el món del rock. Amb ell, doncs, que hem dedicat una cançó avui anomenada Octopus Garden, també composada per ell, ja que era un dels compositors.
0: Molt bé, Genís, els Beatles t'agraden a tu?
4: Sí, a mi m'agraden, no és un dels grups que escolti. Ahir de fet em vas preguntar que quin tipus de música escoltava. Potser no és dels grups que escolto, però sí que és veritat que les típiques les coneix tothom.
0: Mira, farem una cosa, ara farem una petita pausa, i quan tornem més endavant et faré repassar la pregunta del dia i vull que miris el teu Spotify. Et fas servir Spotify?
4: Sí, que ho faig.
0: Doncs em diràs les últimes 5 cançons que tinguis guardades amb el cor, vale? Així ens podem fer una idea de la música que escoltes.
4: Molt bé.
0: Molt bé, doncs acabem amb aquesta cançó de Beatles. Fins ara. Oh.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat al Vallès Occidental i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui pels focus secundaris. A les properes hores, la prioritat dels bombers serà intentar contenir el perímetre i actualment és molt inestable. Els veïns del Ferrell continuen confinats. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
2: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'organització del Ferret hem de tenir a la gent protegida.
1: I a hores d'ara hi ha un incendi a Torrefeta i Florejacs i treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu. Els tractors dels pagesos de la zona estan donant suport per frenar l'avanç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. I cinquè dia de l'incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. Ho ha dit avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa, i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic.
1: I Aena adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental és el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi d'impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolà. I una altra adjudicació perquè el Ministeri de Transports ha adjudicat les obres de millora del túnel de Rubí per més de 20 milions d'euros, tenen per objectiu garantir l'estabilitat i solidesa de la infraestructura, així com allargar-ne la vida útil per aquest túnel transitant la línia R8 de Rodalies, així com tràfic de mercaderies i serveis en destí al port de Barcelona. DIF establirà un pla per minimitzar l'afectació

0: mentre durin aquests treballs. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
2: Molt bé, passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Seguim avançant a l'Ona Maresma. Encara ens queda una hora per endavant de programa i avui volem recordar tres dones que van deixar empremta a Caldes Estrac amb el seu llegat i també la seva tasca com a benefactores. Així que en parlem amb en Xavier Torrentó, que és membre d'Estarà, com un club d'història local. Martí Capçada, endavant.
3: Avui volem mirar enrere per descobrir una part de la història de Caldes d'Estrac a través de tres dones que, tot i no haver nascut al municipi, hi van deixar una empremta inesborrable. Van ser estiuejants, però també benefactores, i les seves aportacions van transformar la vida de molts veïns i veïnes. En parlem avui amb en Xavier Torrentó, membre d'Estaràcum, així que li donem la benvinguda. Bon dia, Xavier.
4: Hola, bon dia.
3: Bé, començarem l'entrevista amb si ens pots dir una miqueta qui eren aquestes dones i per què podem dir que van ser benefactores del municipi de Caldes d'Estrac.
4: Bueno, les tres dones, la primera benefactora potser no ho semblarà, però en aquella època era una benefactora perquè va regalar la capella del Carme al poble. És l'Elvira Gibert, que va fer la capella del Carme, la que està al costat de l'estació, que està a 10 metres de l'estació, i ella la va construir i està enterrada en allà. Aquesta seria la primera dona. La segona dona, que ara l'entendrem com a més benefactora, serà la Mercè Torres, que estava casada amb el senyor Ortiz. Llavors la Mercè Torres li obsequia en el municipi un edifici de 450 metres quadrats construïts, que encara hi és, que està davant, situat davant de l'estanc i davant de Correus, a Caldetes, i que allà hi ha 4 habitatges. L'obsequia el 1921. Quin és el plantejament que té ella? Agafar i dels lloguers que s'entreguin dels 4 habitatges, aquests diners passessin a ser de l'alcalde i del mossèn, i llavors ells a les famílies necessitades els hi donguessin aquests diners dels lloguers, per dir-ho així. Perquè ara som molt feliços tots, tenim seguretat social, arriba on t'arriba la seguretat social, però arriba bastant bé, però abans hi havia gent que era pobra de solemnitat abans. I l'altra dona seria la senyora Parellà de Santaló, que va obsequiar una casa en el poble, més que en el poble, perquè hi haguessin nens. Hi haguessin nens refugiats, hi van refugiar nens durant la Guerra Civil, però quan acaba la Guerra Civil, aquesta dona, tot i siguent una dona benestant, aquesta casa és ocupada per la Falange Espanyola de les Jons i ella no la pot disfrutar mai més, perquè arriba un moment que li compren un preu molt baix i bueno, m'explico, són tres dones. La primera no entendrem que sigui benefactora perquè va regalar la capella del Carme, no ho entendrem, però segons el plantejament de llavors sí que seria una dona benefactora.
3: Ens centrarem durant l'entrevista en la figura de cada una d'aquestes tres dones, que ens n'has fet una breu introducció, però et volia demanar abans d'entrar en matèria quina era la relació que mantenien amb el poble i per què van escollir Caldes com a lloc.
4: Eren estiuejants, molt possiblement es valorava més l'aigua termal abans que ara, la valoraven, i eren tres tipus d'estiuejants. La primera, més que va ser l'Elvira Gibert, va ser estiuejant, però clar, el seu pare qui era? El seu pare era en Gibert. Qui és en Gibert? En Gibert era el successor de Miquel Viada. Tots coneixem en Miquel Viada, que el tren arriba el 1848 a Mataró, però sabem que quan el tren arriba a Mataró el 1848, en Viada és mort. Qui és el successor? En Gibert. Què fa el senyor Gibert? El Gibert continua per llongs del tren fins a Arenys, després fins a Tordera, després fins a Maçanet i després fins a Girona. I en aquells terrenys on hi ha la capella del Carme i on hi ha l'estació, la seva filla, l'Elvira Gibert, li demana una part d'aquells terrenys i que hi construeix la capella del Carme.
3: I què representava aquella obra, la capella del Carme, en aquella època?
4: No ho sé, vull dir, no, suposo que era... Bueno, doncs ella es va voler... bueno, abans la gent era molt més religiós que ara. Nosaltres ara no ho som, bueno, la majoria no ho som tant, i abans aquella era bastant religiosa. Llavors aquesta dona està enterrada allà, està enterrada a la capella del Carme. Aquesta seria l'Elvira Gibert. L'altra dona seria la Mercè Torres, que, bueno, és una dona benefactora del poble, i tots els nens tenien que saber, tothom tenia que saber qui és la Mercè Torres. Diguem, allà hi ha un edifici, i és aquesta casa que estic dient, de 450 metres quadrats amb 4 habitatges, és del senyor Ortiz, i després aquest edifici, quan el senyor Ortiz, el marit, mor, passa a ser d'ella. Llavors ella mor l'any 21, llavors es crea la Fundació Mercè Torres. L'Ajuntament, content, aquell carrer, el carrer que va des de l'estació fins a la Riera, el carrer que va, que suposo que tothom sabrà orientar-se, des de l'estació fins a la Riera, que ara es diu Callao, l'Ajuntament li posa el carrer Mercè Torres. M'explico?
3: Sí.
4: I allà en surten uns lloguers... I ara mateix la casa està tapiada, i no sé ben bé com està aquesta fundació, no sé, vull dir, està que, bueno, que els patrons han renunciat en aquesta, perquè aquesta propietat fos de l'Ajuntament, però està bastant encallat.
3: I en la seva època, ara ens expliques com la trobem en l'actualitat, però com funcionava exactament tot aquest sistema solidari de la Mercè?
4: Funcionava d'aquesta manera. Allà en sortien uns lloguers, i aquells lloguers, els lloguers aquells diners, aquelles pessetes, passaven a ser de l'alcalde, i passaven, les distribuïa l'alcalde i el mossèn, i després a les famílies necessitades li donaven aquests diners. M'explico, vull dir, perquè clar, no és com ara, vull dir. Aquella època hi havia gent bastant pobra.
3: No és com ara, però podríem dir que va ser una forma, o si no corregeix-me, molt avançada d'ajuda social, sí, per l'època en la, sí, que es trobava. Què creus que la feia com diferent?
4: No ho sé. Vull dir, era una dona que, ja t'ho dic, va crear això, i nosaltres l'hem d'honorar. I l'obligació dels 3.000 habitants de Caldetes és honorar aquesta persona, saber més o menys el seu nom, saber una mica la seva vida i honorar-la. L'hem d'honorar. Vull dir, i ja la va honorar durant la República, ja era honorada, perquè hi havia un carrer que era el carrer, que és el carrer Mercè Torres, que és el carrer Mercè Torres, que és l'actual carrer del Callao. Ja la va honorar la República, ja se'n donava compte d'això. Però ara ens hem oblidat i, bueno...
3: Creus que avui en dia se li hauria de donar més eco a tot el que va fer per al municipi?
4: Sí.
3: De quin aspecte? Amb què,
4: no
3: amb
4: sé,
3: què
4: ho... No sé, això no ho sé.
3: Alguna
4: jo.
3: Idea? Potser
4: no, això no ho sé.
3: No volem aprofitar per donar idees?
4: Però com a mínim posar una placa i explicant la seva vida, més o menys. Era una dona bastant rica. El seu marit també ho era, l'Ortiz. Diguem, tenim fotos de que quan l'Ortiz, uns anys abans, mor, es fa un enterrament a Barcelona, bueno, es fa bastanta pompositat a Barcelona, vull dir que era una persona rica, i en les esqueles estan a l'avantguàrdia i tot això, i vull dir, es tenia que honorar més. La tercera dona és la Maria Araceli Parellà de Santaló.
3: Correcte.
4: Aquesta dona neix l'any 80, 1880, i mor el 1960. Llavors, aquesta dona, quan comença la... Vull dir, està en el lloc... Està... quan comença la guerra, bueno, ella fa el que li dicta el cor, que és ajudar els nens republicans, i això li passa factura. Diguem, ella agafa i l'any 36, l'abril del 36, organitza balls d'etiqueta a Barcelona per recaptar diners per aquesta torre d'estiueig que està a la zona del Calima, que és el carrer Santiago, el carrer Passeig de les Moreres número 10, Passeig de les Moreres número 10, en allà adequar-la per assistència infantil. Què era l'assistència infantil? L'assistència infantil era una entitat que per ajudar els nens que entraven als hospitals, per dir-ho així, els nens més o menys necessitats que entraven als hospitals. De tal manera que ella obsequia aquesta torre, però en l'assistència infantil, comença la guerra. Hem d'imaginar-nos que el seu gendre i la seva filla, el seu gendre i la seva filla són perseguits pels milicians i han de fugir a França i s'instal·len a Sant Sebastián, com molta gent van fer, però ella es queda aquí. Ella es queda aquí, a Catalunya, i ajuda en aquests nens, els nens aragonesos que venien aquí. Diguem, per la Guerra Civil, aquí a Caldetes i a Sant Vicenç van venir nens aragonesos, nens bascos, nens asturians, nens de Madrid. Van venir molts nens. Això està estudiat bastant per la... Hi ha un llibre d'això, d'aquest tema, Llavors, què passa? Quan acaba la guerra, diguem, clar, ella va néixer el 1880, ella té 56 anys quan comença la guerra. Quan acaba la guerra, l'any 59, en aquella casa, que era una casa que ella havia lliurat perquè hi haguessin nens, aquella casa l'ocupa la Falange Espanyola i de les Cons. L'ocupen i s'estan allà des del 39 fins al 54. El 1954. La guerra s'acaba el 39 i està fins al 54. Què passa l'any 54? Jo ara diré una cosa que molta gent de Caldes ho sap, però no sé què ha passat, però no s'atreveix a dir-ho. No sé què ha passat, és que no ho sé, o no ho diu, o no ho recalca, no li dona importància, no ho sé. Què passa? Passa que hi ha un funcionari de l'Ajuntament que s'assabenta que aquella casa que és ocupada com ara els ocupes d'esquerres, per dir-ho així, ocupen les propietats, per dir-ho així. Doncs en aquell moment era la Falange que ocupava les propietats. Aquella casa és ocupada i ell se n'assabenta d'això. Aquesta dona, mentrestant, mentre acaba la guerra, aquesta dona és condemnada per maçoneria, aquestes coses que feien, s'ha de mirar el judici que està a Salamanca, és un document que està a Salamanca, i llavors ella es retira a Sitges, per dir-ho així. Té moltes propietats, té propietats a Barcelona, té moltes propietats, i es retira a Sitges. Què passa? Passa que hi ha un funcionari de l'Ajuntament que es presenta a casa seva i li diu: mire, jo li compro la vivienda. Més o menys van per aquí els tiros. Aquell habitatge, com que està ocupat, igualment que ara passa, el compres a meitat de preu, no? No sé si m'explico.
3: Sí, està clar, està clar.
4: Si tens un habitatge ocupat, a part també, ella, doncs mira, doncs, per no tenir problemes, agafa aquell habitatge i el ven. No sé el preu, vull dir, bueno, he anat al registre de la propietat i ho he vist, el preu, i aquell funcionari de l'Ajuntament, llavors aquell funcionari, què passa? Li envia un requeriment a l'Ajuntament, un acte notarial a l'Ajuntament, i li diu: escolta'm, aquest habitatge és meu, no el poden ocupar l'Ajuntament, i l'Ajuntament es queda descol·locat. Més que, a part de mirar això a l'Ajuntament, també consta en el llibre d'actes de la Falange, de Caldetes. Li comuniquen, aquí tinc el document, li comuniquen al notari, li comunica a la Falange de Caldetes, que deixi aquell, aquell habitatge. La Falange es queda descol·locada, però clar, van avançant a les setmanes i al final el deixa. M'explico el que vull dir, no sé si...
3: Sí, sí, sí, o sigui, està clar.
4: I llavors hi ha hagut un funcionari que ha tingut una informació privilegiada que es queda aquella propietat. Aquestes són les tres dones que crec que són molt desconegudes i que, bueno, d'alguna manera o altres tindrien que honorar.
3: I tant, i tant, i des d'aquí, des de la ràdio, intentem donar-los un espai també, ja que està clar que la labor que vam fer per al municipi de Caldes, doncs s'ha de quedar registrat a algun lloc. Et volia preguntar, Xavier, ja que les tres dones van ajudar el poble d'una manera molt, molt bona, però molt diferent, segons com les analitzis, però quins valors diries que compartien entre elles?
4: No ho sé, eren persones més o menys benestants, però que, bueno, que diuen, mira, hem d'ajudar per causes socials.
3: I eren habituals aquests tipus de...
4: No ho sé.
3: Aquests tipus de persones?
4: No ho sé, no sóc arquitecte tècnic, no estic especialitzat en això, però, bueno, sí, suposo que sí que eren habituals, no ho sé. Ella ja t'ho dic, ella, la tercera, la Maria Araceli, per allà de Sant Aló, ella i el seu marit posseixen 4 torres d'estiueig a Caldetes, 4. El seu marit posseix anglesos 22 i anglesos 23, posseix anglesos 22, posseix anglesos 23, i la Maria Araceli posseix la número 10 i la número 15 del passeig de l'actual passeig de les Moreres. Ella, ja t'ho dic, ella col·labora amb aquests nens, la Maria la parellada de Sant Aló col·labora perquè aquests nens no pateixin tant. Això està bastant estudiat en el llibre dels nens refugiats de Caldetes, està bastant estudiat, és un llibre que bastant conegut, que també s'ha presentat aquí a Sant Vicenç, i, bueno, però clar, està en el lloc adequat, no sé, no està en el lloc adequat, vull dir, pobra dona, i al final, clar, la detenen, la posen a la presó. El seu gendre, que és més o menys és simpatitzant dels franquistes, la pot rescatar i tot això, més o menys.
3: Una mica hem parlat d'això, de la importància que té recuperar aquestes històries, sobretot perquè les noves generacions coneguin els orígens d'alguns equipaments i serveis del municipi, si no sembla que es van perdent. Creus que... Digues.
4: No, això, per un exemple, això del que dic de la Mercè Torres, que nosaltres també, en llenguatge vulgar, els de Caldetes li diem la casa dels pobres, això ho sap tot el poble. Això ho sap tot el poble.
3: I per què no se'n parla?
4: No ho sé, bueno, si se'n parla, però està allà la casa, no ho sé... S'està tramitant que passi, clar, si en comptes de ser un, vull dir que l'església ja ha aconseguit que l'església renunciés a la propietat, potser també perquè també és una propietat que s'ha de reparar i s'ha de fer un edifici molt s'ha de fer un edifici nou, però bueno, però és que bueno, ja hem fet conferències, vam fer dues conferències fa 4 o 5 anys, dues xerrades, una a la Fundació Palau i l'altra a la sala de l'Ajuntament, i la propietat està allà, i està allà, i no sé com, per on van els tiros, no, ho desconec, vull dir que desconec com està la... No és la meva funció tampoc fer de polític, la meva funció és fer... Sóc arquitecte tècnic i fer una mica d'història. Una mica d'història amb coses reals, més o menys, no crear somnis, per dir-ho així.
3: Oh, no, i una mica aquí has aconseguit, jo crec que tots els oients que ens estan escoltant, que s'endinsin en aquestes històries que ens has vingut a explicar. Et volia preguntar perquè a qui se li hagi quedat una espineta de voler saber més sobre aquestes tres dones, d'on potser poden treure informació, com es poden seguir?
4: No ho sé, perquè... bueno, no sé si està publicat, no sé si... A veure, no és... nosaltres som amateurs i fem molt bona feina, els d'Estaràcum, fem molt bona feina, però bueno, arribem on podem. Sí. Arribem on podem. No sé, qui pugui, les administracions que puguin, que facin una mica més de pedagogia.
3: Doncs, Xavier, no sé si ha quedat alguna coseta que t'agradaria puntualitzar o...
4: No. Potser, a veure, potser si em convideu d'aquí uns mesos...
3: Estàs convidadíssim.
4: M'agradaria parlar-vos dels diferents, per posar un exemple, dels diferents noms dels carrers de Caldes.
3: Perfecte, doncs...
4: Diguem, el famós Passeig dels Anglesos, també ha sigut Paseo Antonio Miracle... i també ha sigut Via Durruti, de l'anarquista Durruti, vull dir, té tres noms i a vegades quan investiguem hem de saber com es diu aquell carrer, per exemple Sant Vicenç, el Passeig Marquès de Casa Riera és Passeig de Miramar, i quan veus una nota de l'any 36 i diu Passeig de Miramar, ah, on és això?
3: Clar, la gent necessita saber els orígens i el per què de les coses dels nostres
4: moments. Però els noms van canviant. A Caldetes, per exemple, el carrer de la Santema és el carrer Karl Marx, i això molt poca gent ho sap. El carrer de la Santema, que és el carrer Francisco Riera, i també és el carrer Carles Marx.
3: Doncs Xavier, s'encantes en aquestes històries i tot el que sigui parlar de les tres viles, doncs benvingut sigui. Així que moltes gràcies per venir aquí a la ràdio i ens veiem aviat de ben segur. Merci.
4: Gràcies.
2: Molt bé, doncs falten 5 minuts per arribar a 4:45 de la tarda. Ara mateix el que fem és recordar la pregunta del dia. Genís, què estàvem preguntant avui?
5: Doncs preguntàvem si els oients viatgen amb equipatge de mà o ho fan amb maleta gran.
2: Molt bé. I una mica els resultats, per on apunten?
5: Doncs de moment a les xarxes socials habituals de l'Ona Maresma estàvem preguntant precisament si viatjaven amb equipatge de mà o maleta gran, i la resposta de la gent és que amb un 100% de resultats viatgen amb equipatge de mà.
2: Molt bé, companys de l'Ona Maresma, no sé qui tenim per aquí, però vaja, expliqueu-me si viatgeu amb equipatge de mà, amb maleta, amb el que porteu posat, una mica què és el que feu quan viatgeu.
3: Hola,
6: jo
3: Gemma.
6: Quan...
3: Ui. Digues, Sergi.
2: Comencem amb en Sergi.
3: Sí, vinga, sí.
6: Jo he viatjat molt, però quan són viatges llargs acostumo a agafar maleta gran, però quan són viatges de 4 dies, 3, com l'últim que he fet a Roma, maleta de mà, tipus motxilla, i així no pagues més, perquè la veritat és que es passen una mica amb els preus.
2: Martí?
3: No, jo anava a dir que sóc d'aquests de que la pela és la pela i sóc capaç de fer 1.000 filigranes per acabar pagant el mínim possible. Et diria que en tota la meva vida els viatgets que he fet ha sigut també amb maleta de mà i apretar-ho tot bé o portant-ne sobre 1.000 peces. L'únic que sí que vaig haver de demanar maleta va ser quan vaig anar al Japó, que llavors ja seria passar-se de la ratlla una mica. Però si puc anar amb el que em surt gratis, doncs tiraré per aquí sempre.
2: Quina època vas anar al Japó? Feia calor? Feia fred?
3: Doncs mira, ara farà 2 anyets, bueno, un any i 10 mesos, era l'agost, que hi vaig anar per la boda del meu cosí, que la seva parella és japonesa, i una calor de nassos. Bueno, el nostre company de Tordera, el Marc Tresserres, hi és ara, i bueno, no sé si haurà tingut la mala sort, diria, que vaig tenir jo a nivell de clima, però Déu-n'hi-do.
2: I amb el tema dels controls, alguna vegada heu tingut algun problema per passar la maleta? Us han llançat algun objecte?
6: A mi sempre em pita, No sé com
2: sempre
6: ho faig, però...
2: Sempre et
6: pita. Sí, I a les botigues de roba igual, Soc una persona rara, no sé si soc fet de metall o alguna cosa, però... I mira que em trec el cinturó i les botes, si alguna vegada he portat botes, he anat a països nòrdics, a la neu, però sempre em pita, no sé per què.
2: I aleshores revisen el teu equipatge, no troben res i pots tornar, no?
6: Endavant, sí.
2: Exacte.
6: Per sort, de moment, endavant.
2: Una vegada, fa anys, vaig viatjar a Sevilla, crec que va ser, i clar, el tema és que va ser un viatge llarg, i la maleta, el típic que al principi la vaig poder tancar molt bé a l'anada, però la tornada no em tancava, i per tant vaig haver d'apretar-la molt i de tancar-la amb força, i clar, aleshores la vaig passar per el control, em va pitar i l'havíem d'obrir. Clar, jo li vaig dir a la senyora que revisava els equipatges, si l'obrim no la podrem tancar. I es va posar nerviosa, em va dir, sisplau, obri això ara mateix, no? Com que què portes aquí dintre? I dic, no, ho dic perquè si l'obrim, després em costarà molt tornar-la a tancar. Però vaja, al final vaig aconseguir tornar-la a tancar, però va ser difícil.
6: Això no passa amb els imaginar. Mapes,
2: Amb els, ui, sí. Com si obres, amb els mapes?
6: Si obres un mapa d'aquest flyer, no?, que es doblega molt, per exemple, vas a PortAventura, no?, et donen un mapa, l'obres, tanca-la igual que l'has obert.
2: Ja.
3: Sí, bueno, i amb les tendes de campanya ja ni t'explico, aquestes que es despleguen en 3 segons, que després són, bueno, per plegar-les poder 3 hores t'hi estàs.
2: Mm-hmm. Sí. Companys, doncs va, anem a la Desco. Fins ara.
3: Fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.
7: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Molt bé, doncs recta final del programa d'avui, menys de mitja hora per acabar doncs, a aquest dia, i ho fem amb l'últim episodi musical de la temporada de l'Ona Maresma, amb en Sergi Ferrer, que ens ha anat acompanyant durant tots aquests mesos amb les seves recomanacions i també descobriments d'artistes locals, artistes del Maresme. Avui ha fet una secció una mica diferent, ens parla de diferents artistes i bandes musicals, una recopilació de la música que escolten, atenció, els locutors i locutores de l'Ona Maresma. Per tant, en Sergi Ferrer s'ho ha currat, ens ha preguntat què escoltem i ha preparat aquesta secció amb tantes ganes i amb tanta il·lusió que sempre li posa a les coses que fa. Així que no us la podeu perdre i l'anem a escoltar. Som-hi!
3: Doncs sí, Gemma, el meu objectiu en aquest últim programa és ensenyar als oients els gustos musicals dels locutors i locutores de l'Ona Maresma. Comencem, doncs, parlant ja de la primera banda, que és Maroon 5.

Maroon 5 és una banda nord-americana formada a Los Angeles l'any 1994, tot i que inicialment es deien Caras Flowers. Després d'uns inicis discrets, el grup es reinventa amb l'arribada del cantant Adam Levine i aconsegueix l'èxit mundial el 2002 amb l'àlbum Songs About Jane. La seva música combina pop-rock, funk, soul i pop comercial amb guitarres molt rítmiques, baixos marcats i la inconfusible veu aguda de Levine. Amb el pas dels anys ha anat adaptant el seu so a les tendències del moment, incorporant música electrònica, ritme en blues i fins i tot influències del dance pop, fet que els ha permès mantenir-se durant més de dues dècades a les llistes d'èxits. Entre les seves influències hi trobem artistes com Stevie Wonder, Prince o Michael Jackson, amb cançons com This Love, She Will Be Loved, Move Like Jagger o Sugar. Maroon 5 s'ha convertit en una de les bandes de pop més exitoses del segle XXI.

Manel és una de les bandes més importants de la música catalana del segle XXI. Formats a Barcelona l'any 2007 per Guillem Gisbert, Roger Padilla, Arnau Ballbé i Martí Maimó, van revolucionar l'escena musical demostrant que es podia fer pop en català amb una gran repercussió tant dins com fora del país. El seu estil parteix del folk i del pop d'autor, però amb el pas dels anys han anat incorporant influències de l'indie, l'electrònica i el pop alternatiu. Les seves cançons destaquen per unes lletres molt narratives, plenes de personatges, històries quotidianes i un punt d'ironia que s'ha convertit en una de les seves senyes d'identitat. Entre els seus referents hi podem trobar artistes com el grandíssim Bob Dylan, Sufjan Stevens o Randy Newman. Amb discos com Els millors professors europeus, 10 milles per veure una bona armadura o Jo competeixo, Manel s'ha consolidat com una de les bandes més influents de la música catalana contemporània.

0: una veu comentava i que guapa està, i jo en el fons m'acabava el culet.
1: I ara canviem completament de registre. Passem ara a una artista i del Maresme, molt revolucionària dins el seu gènere, Batgiel.

Batgial és el nom artístic d'Alba Farela, una cantant de Vilassar de Mar que s'ha convertit en una de les artistes catalanes amb més projecció internacional dels últims anys. Va començar a publicar les seves primeres cançons a internet de manera independent i, gràcies a la seva personalitat i a un estil molt propi, ràpidament va captar l'atenció del panorama urbà. La seva música parteix del dancehall jamaicà, però incorpora amb naturalitat reggaeton, trap, dembow, afrobeat i música electrònica. Les seves produccions destaquen pels baixos molt profunds, ritmes ballables i una veu carregada d'autotune. Entre els seus principals referents hi trobem artistes com Rihanna, Sean Paul, Lady Saw o Ivy Queen. Avui, Batgial és una de les grans referències de la música urbana europea, col·laborant amb artistes d'arreu del món i portant la seva proposta molt més enllà del país.

Mac DeMarco és un cantautor, multiinstrumentista i productor canadenc que s'ha convertit en una de les figures més influents de l'indie dels últims 15 anys. Des dels seus inicis ha destacat per una manera molt relaxada d'entendre la música, tant en la seva forma de compondre com en els seus directes, sempre marcats per la naturalitat i un punt d'humor. El seu estil combina indie rock, slacker rock, pop psicodèlic, soft rock i lofi. Les seves cançons es reconeixen fàcilment per les guitarres amb molt de coros i vibrato, un so càlid i una producció aparentment senzilla però molt cuidada. La seva veu, gairebé sempre suau i despreocupada, contribueix a crear aquesta atmosfera tan característica que ha influït tota una nova generació d'artistes independents. Entre els seus referents hi trobem Jonathan Richman, Harry Nilsson, John Lennon o Shaggy Otis. Al mateix temps, Mac DeMarco ha inspirat bona part del so de l'indie actual, convertint-se en un referent per a molts artistes que busquen una música íntima, imperfecta i profundament personal.

each other's lives. Heart to heart. I tornem amb una banda catalana, en aquest cas, mítica també del rock català, que és ni més ni menys que Sau.

Sau és una de les bandes més emblemàtiques de la història del rock català. Formada a Osona l'any 1987 per Carles Sabater i Pep Sala, el grup va ser un dels grans protagonistes del fenomen del rock català durant els anys 90. El seu estil combina pop-rock, rock melòdic i pinzellades de folk amb guitarres molt presents, melodies fàcilment reconeixibles i unes lletres que alternen temes quotidians, reflexions personals i històries carregades de simbolisme. La veu de Carles Sabater i la capacitat compositiva de Pep Sala van crear una identitat única que encara avui continua molt viva. Entre les seves influències es poden trobar grans noms com Bruce Springsteen, The Beatles o Dire Straits, amb himnes com el que estem escoltant de fons, Boig per tu, El tren de mitjanit o Només ho faig per tu. Sau va transcendir el moviment del rock català i es va convertir en una de les bandes més estimades de la música en català.

Marcos Kay és un músic de carrer d'origen neerlandès que ha construït el seu projecte artístic a partir del directe i la mobilitat constant. La seva manera de fer música no depèn d'un estudi ni d'un escenari fixe, sinó de les places i carrers de les ciutats que va recorrent arreu del món, convertint l'espai públic en el seu escenari principal. El seu projecte destaca per una filosofia molt clara, música en moviment. A través del seu canal de YouTube, el públic pot seguir en temps real els llocs on actua i com instal·la el seu equip portàtil per tocar al carrer. Musicalment, treballa amb el blues com a base principal. Per construir els seus directes, utilitza un sistema de looper que li permet gravar capes de so en directe i superposar guitarres, ritmes i veus en temps real. Un altre element característic del seu projecte és el seu equipatge minimalista però molt eficient, amb un sistema de so portàtil que li permet actuar pràcticament en qualsevol lloc.

Pablo Rose, nom artístic de Pablo Rosellón, és un productor musical, compositor, enginyer de so i cantant navarrès que s'ha convertit en un dels grans noms de la producció musical en castellà dels últims anys. Tot i la seva joventut, gran part de la seva carrera s'ha desenvolupat darrere dels micròfons, donant forma al so d'alguns dels artistes més importants del panorama actual. Amb només 29 anys ja ha aconseguit 2 Latin Grammy gràcies a la seva participació en la producció de Tacones Rojos i de l'àlbum d'Arma, tots dos de Sebastián Yatra. A més, ha treballat amb artistes com Aitana, Lola Índigo, Manuel Turizo o Quevedo. El seu estil es caracteritza per una producció molt neta i actual, on conviuen el pop, la música urbana i l'electrònica. Destaca especialment per la cura dels detalls, l'equilibri entre instruments acústics i digitals i una gran sensibilitat per construir melodies que connecten ràpidament amb el públic. Tot i treballar habitualment per a altres artistes, també desenvolupa el seu propi projecte musical, demostrant la seva versatilitat tant dins com fora de l'estudi.

Mora és el nom artístic de Gabriel Armando Mora Quintero, un cantant, compositor i productor porto-riqueny que s'ha convertit en una de les grans figures de la música urbana actual. Va començar escrivint i produint cançons per a altres artistes abans de consolidar la seva pròpia carrera i avui és un dels noms més escoltats del panorama llatí. La seva música es mou entre el reggaeton, el trap llatí, el pop urbà i el rhythm and blues, però una de les seves grans virtuts és la capacitat d'anar més enllà dels ritmes més comercials. Les seves produccions destaquen per una gran cura dels detalls, sintetitzadors molt atmosfèrics, baixos profunds i melodies vocals molt treballades, creant un so elegant i fàcilment reconeixible. Entre les seves influències hi trobem artistes com Daddy Yankee, Tego Calderón i Drake, referents que expliquen aquesta combinació entre reggaeton, hip-hop i melodies més properes al pop. Al llarg de la seva trajectòria també ha col·laborat amb alguns dels noms més importants de la música llatina, com Bad Bunny, Feid, Jayco o Sech, consolidant-se com un dels artistes més influents de la seva generació.

Kids és una banda de Banyoles formada l'any 1985 i considerada una de les grans referències del rock alternatiu català. Des dels seus inicis, el grup ha desenvolupat una trajectòria fidel a la seva pròpia identitat, allunyada dels circuits més comercials i construint una proposta artística marcada per la intensitat, l'experimentació i una estètica molt personal. Aquesta coherència els ha convertit en una autèntica banda de culte dins l'escena independent catalana. La seva música es mou entre el rock alternatiu, el post-punk, el rock gòtic, fins i tot, i el rock psicodèlic. Destaquen per les guitarres carregades de reverberació i distorsió, els baixos molt protagonistes, ritmes hipnòtics i una atmosfera fosca i introspectiva que acompanya unes lletres sovint influïdes per la literatura, la poesia i l'existencialisme. El seu so prioritza la creació d'ambients per damunt de l'estructura convencional de la cançó, convertint cada tema en una experiència immersiva. Entre les seves principals influències hi trobem bandes com Joy Division, The Velvet Underground, The Cure o Sonic Youth, referents que expliquen aquesta barreja de post-punk, psicodèlia i experimentació sonora. Amb gairebé 4 dècades de trajectòria, Kids continua sent una de les bandes més singulars i influents del rock alternatiu fet a Catalunya.

Eagles és una de les bandes més influents de la història del rock. Formats l'any 1971 a Los Angeles, el grup va néixer al cor de l'escena californiana i ben aviat es va convertir en el màxim exponent del country rock. Amb més de 200 milions de discos venuts, són una de les bandes més exitoses de tots els temps. La seva música destaca per les espectaculars harmonies vocals a diverses veus, les guitarres elèctriques i acústiques perfectament entrellaçades i unes composicions que combinen melodies molt accessibles amb una enorme qualitat musical. Tot i partir del country rock, al llarg de la seva trajectòria també van incorporar influències del folk, el soft rock i fins i tot del rock més contundent, com demostra l'emblemàtica Hotel California. Entre els seus principals referents hi trobem Gram Parsons, una figura clau en la unió entre el country i el rock, així com artistes com Crosby, Stills and Nash, que van inspirar les seves harmonies vocals. Al seu torn, Eagles han influït desenes de bandes i artistes posteriors, des del rock americà fins al country contemporani, convertint-se en una referència imprescindible per entendre la música dels anys 70.

0: I fins aquí el programa d'avui i també el final d'aquesta temporada d'Ona Maresme. Hem fet un viatge llarg, hem descobert bandes, artistes, estils molt diferents i maneres molt diverses d'entendre la música, des del rock clàssic fins a la música urbana, passant pel pop, l'indie o el jazz, i sobretot hem compartit allò que realment importa, la música que ens acompanya cada dia. Fins una altra.
1: Doncs acabem d'escoltar la secció musical d'en Sergi Ferrer, l'última d'aquesta temporada de l'Ona Maresme. Nosaltres ara marxarem, acabarem, però abans doncs farem un petit repàs del que hem tractat avui. Recordem que hem fet aquest concurs de llengua amb en Martí, que podeu recuperar al nostre podcast a Spotify, on sempre doncs recopilem els millors moments i les millors seccions que us podem oferir perquè pugueu escoltar doncs de forma més reposada. També hem parlat amb en Xavier Torrentó, amb qui hem descobert una gran història local de Caldes d'Estrac, i doncs bé, hem acabat amb aquesta secció especial de música de la mà d'en Sergi Ferrer, per conèixer doncs a tots els grups de música i varietats que escoltem a l'Ona Maresme. Hi ha hagut molta varietat. Nosaltres acabarem amb música i ens escoltem demà dimecres. Que vagi molt bé la tarda. Adeu, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi a Torrefeta i Florejacs a la Segarra obliga a confinar els municipis de Biosca, Sanaüja i zones properes als nuclis dels municipis afectats i Massoterres. Hi treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu, els tractors de pagesos de la zona donen suport per frenar-ne l'avenç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. Afecta de moment 72 hectàrees, segons això això sí, dades provisionals dels agents rurals. I és que aquesta tarda torna a haver simultaneïtat d'incendis novament a Catalunya. A banda d'aquest que citàvem a la Segarra, continuen actius el de Sentmenat, el de Savallà del Comtat, on s'ha confinat el municipi de Segura, i tots dos estabilitzats, també a Carme, a la comarca de l'Anoia, i a la Bisbal d'Empordà, i el que està controlat des de ja fa hores, que és el d'Artesa de Segre. I circulació interrompuda també a l'R4 a Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central a causa d'un incendi que és proper a la zona de les vies. S'estableix un servei alternatiu per carretera entre dues estacions amb parada a Gelida. Canviant de qüestions, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada d'un 6,6. Reclama responsabilitat al PP per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar uns pressupostos. Escoltem el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
2: Invito i pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos. No es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
1: I Tàrrega ha presentat avui el futur pol cooperatiu Cal Valeri, un nou equipament destinat a esdevenir un espai de referència a l'economia social i solidària. El projecte, liderat per la cooperativa Qualia i compartit amb altres entitats de l'Urgell i la Segarra, convertirà un antic edifici en un espai de treball, formació i serveis comunitaris. I Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa MAI, subvencionat pel SOC, i que durà a terme la Fundació Gentis. El programa que engegarà aquesta fundació passarà a atendre una 60 de persones vulnerables laboralment. Tot plegat ho farà amb un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
0: Notícies en xarxa.

Mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu ho tornis a intentar?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els veïns dels 93 habitatges de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 del Putxet a Barcelona no podran tornar a casa seva aquesta nit. Demà al matí es valorarà si poden tornar a casa. Així ho ha confirmat la consellera de Territori i Habitatge i portaveu del govern, Sílvia Paneque. La consellera ha explicat que des de la 1 del migdia s'està bombejant formigó per tapar la cavitat i que aquestes tasques podrien acabar de matinada i a més s'hauria per a que el formigó se solidifiqui.
2: Ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Aquesta cavitat en aquests moments, per tant, està sent bombejada, omplerta. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix. Per tant, fins a la matinada i a partir d'aquí unes hores, totes les hores de la nit, per tal de que solidifiqui, per tal de que s'aposenti aquest formigó.
1: L'esvoranc és de 8 metres de diàmetre i 4 de fondària. I parlem dels incendis, l'evolució dels flancs de l'incendi de Torrefeta i Florejacs és molt bona i el cap de l'incendi s'està aturant. L'un descendent. El disposen de tractors, a més de pagesos de la zona, que han donat suport per treballar, ja que part d'aquest incendi s'ha generat en conreus. Treballen 29 dotacions terrestres i 4 aèries a una àrea de treball de 110 hectàrees. S'ha reduït el confinament i ja només estan afectades 4 masies disseminades. D'altra banda, l'incendi iniciat al terme municipal de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, ja està estabilitzat. Afecta una superfície aproximada d'11 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Els bombers desescalen els recursos, però intentaran anar resseguint el perímetre. Ja s'han manat i treballen 71 dotacions, encara 6 de les quals aèries, perquè aquest incendi és el més complicat, ja ho han dit. De fet, des d'aquest migdia hi ha abundants focus secundaris al CAP i s'estan revisant les indústries i habitatges de la zona. I és que les temperatures han superat els 43 graus a bona part de Catalunya en aquest tercer dia de l'onada de calor. Segons dades del Meteocat, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, ha registrat la màxima del país amb 43,7 pels vols de les 3 de la tarda. Es tracta del segon dia de juliol amb una màxima, la més alta d'aquest segle.
0: Notícies en xarxa.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat. Jordi Fortià.
2: Un foc que continua actiu amb diversos focus secundaris i treballant 71 dotacions, 6 de les quals aèries, i afectades per ara 152 hectàrees, segons els agents rurals.
1: De la resta d'incendis declarats aquesta tarda, continua actiu el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. En canvi, el de Savallà, a la Conca de Berguedà, ha pogut ser controlat.
2: També està controlat l'incendi de Martorell i es mantenen estabilitzats els focus de l'Anoia i els de les Gavarres.
1: Els veïns de 93 habitatges de Barcelona hauran de passar la nit fora per l'esvoranc del Putxet a Sant Gervasi.
2: Tant des de territori com des de l'Ajuntament relacionen l'incident amb les obres de la L9 del metro. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: La nostra prioritat és la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis, que són aproximadament uns 90 pisos, els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
2: Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a l'edició 44 amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Solsona ha valorat el premi.
4: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
1: I en esport, Joel Gomis, dia d'activitat intensa a l'Espanyol. El primer equip masculí ha tornat a la feina i ho ha fet amb un nou fitxatge.
5: Kilinchi Jarman és la darrera incorporació de l'Espanyol. El futbolista prové cedit del Barley anglès. Aquest, però, no ha estat l'únic moviment del dimarts a Can Perico, perquè avui també han anunciat el retorn de Paula Gutiérrez del primer equip femení i de Sergio García, llegenda del club, com a nou entrenador del filial masculí.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació francament calorosa avui. De fet, en alguns indrets de la Ribera d'Ebre hem arribat a fregar els 44 graus de màxima les últimes hores. En aquests moments, també arran de mar, al prelitoral, el que està entrant és una marinada més humida amb moltíssima xafogor, però ha fet baixar la temperatura tan tòrrida. En qualsevol cas, encara ens movem entre els 28 i 33 graus en aquesta zona, més a la costa, com dèiem, i al prelitoral. I, independentment, bones tempestes, però molt locals, estan caient en alguns racons del Pirineu. De moment, on més hi ha plogut és entre l'Alt Berguedà i la comarca de la Cerdanya. També algun xàfec ha afectat el sud de la Terra Alta. Encara a les immediates hores, en aquesta zona de Lleida, sobretot, alguna tempesta amb poca aigua i força vent, precaució, i les condicions bastant dolentes pel que fa al bosc. Pel que fa al dimecres, encara més calor. Moltes comarques tocaran els 40 graus i no gaire lluny del mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, encara afectada pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment tenim aquestes tres carreteres tallades, afectades per aquests incendis forestals. Recordem, són la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la GIV6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonja i també la BV2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis i també d'un punt amb aturades ara ja puntuals a l'enllaç de l'AP7 amb l'autovia 2 a Martorell, sentit Lleida, per un vehicle que ha cremat, un turisme que ha cremat, encara queda un quilòmetre escàs d'aturades en aquest punt. Com dèiem, a la resta, al principi, ja no hem de parlar pràcticament de problemes. Únicament, això sí, ens queda un petit tram d'un quilòmetre, quilòmetre i mig de retencions a la C58, segurament per una incidència, a mig camí entre Badia i Sabadell, en sentit Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat, que continua actiu amb diversos focus secundaris, però els bombers preveuen estabilitzar-lo aquest vespre.
4: Les tasques d'extinció continuen aquest dimarts a la tarda amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats per un foc que ja ha cremat 152 hectàrees, segons els agents rurals. Pel que fa a la resta de focs declarats, aquest dimarts continua actiu a aquesta hora el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per bé que els bombers són optimistes. De fet, cap a quarts de sis han pogut desconfinar els nuclis més afectats i els pagesos estan treballant als camps propers per aturar el foc. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions terrestres i 14 aèries. Segons dades provisionals, afecta 113 hectàrees. També aquesta tarda s'ha pogut controlar l'incendi de Savallà del Comtat a la Conca del Barberà.
0: I pel que fa al foc de Sentmenat, fa pocs minuts que ha comparegut el cap de bombers, David Borrell, i ha assegurat que, com dèiem, es preveu que s'estabilitzi l'incendi aquest vespre mateix. Ja anem cap allà. Ona Codinenca, Laia de Déu, bona tarda.
5: Bona tarda, doncs sí, just fa pocs minuts ha acabat la compareixença tant de David Borrell com d'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, i bé, segons el David Borrell, doncs l'incendi continua actiu, tot i que el tenen força controlat i malgrat les represes han pogut contenir el foc de Sentmenat i l'objectiu era que no anés direcció Sant Feliu de Codines.
6: És a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
5: No obstant això, doncs, sí que han dit que en poques hores alguns dels confinats ja deixaran d'estar-ho, però que encara ho han de parlar. I Imma Soler, sí que, subdirectora de Protecció Civil, sí que ha dit que els municipis que tinguin activat el Pla Alfa, doncs aquelles facilitats que comportin foc o pirotècnia no es podran dur a terme.
0: Moltíssimes gràcies, Laia. Recordem, els bombers esperen poder estabilitzar aquest foc aquest vespre mateix. I d'altra banda, l'incendi de l'Anoia, que aquest sí està estabilitzat. La majoria de desallotjats sí que ja han pogut tornar a casa. Canal Taronja Anoia, Laia Cerarols, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Doncs sí, l'incendi de la comarca de l'Anoia s'ha donat per estabilitzat aquest matí. Les dades que us podem donar a hores d'ara és que l'incendi ha afectat 494 hectàrees. Són dades provisionals dels agents rurals. Les tasques sobre el terreny segueixen a aquesta hora de la tarda. Ara mateix tenim 45 dotacions dels bombers, dos de les quals són aèries, i estem passant unes hores complicades i claus a la comarca, perquè la calor és molt intensa, no hem baixat dels 37 graus a la zona afectada per les flames i, a més, aquesta tarda s'ha girat vent de marinada, un fet que complica encara més les tasques d'extinció. Sobre el terreny tenim dotacions de bombers, com dèiem, també una unitat de la UME i ADFs dels municipis afectats i de municipis d'arreu de la comarca que s'han desplaçat fins al lloc dels fets per poder col·laborar en aquestes tasques. Ara mateix seguim tenint confinat a l'urbanització de Les Garrigues. És una urbanització del municipi de la Pobla de Claramunt i és la zona que ha estat més afectada per l'incendi. Recordem que ahir a les 6 de la tarda es van confinar diverses poblacions de l'entorn. Aquest matí s'ha aixecat el confinament a totes elles, excepte la zona de l'urbanització de Les Garrigues. Una urbanització on les flames han arribat a tocar de les cases i jardins d'aquesta urbanització. D'aquestes 494 hectàrees afectades per l'incendi, estem parlant de zona de bosc, zona de camps de conreu, també zona urbana, com la d'aquesta urbanització, i també zona industrial. Les flames han afectat naus industrials del polígon dels Plans d'Arau, també a la Pobla de Claramunt. De fet, està previst que demà el conseller d'Empresa, Miquel Samper, es desplaci fins a aquest punt per avaluar els danys de la zona industrial. El centre de comandament d'aquest incendi s'ha ubicat al municipi veí, a la Torre de Claramunt. Fins a aquest indret, aquest matí, s'ha traslladat també la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que ha demanat prudència i responsabilitat perquè travessem unes hores complicades, no només a la comarca de l'Anoia, sinó també arreu de Catalunya, perquè el risc d'incendi és elevat. A hores d'ara, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, la mirada posada sobretot a la Pobla de Claramunt i aquests municipis afectats per les flames a l'espera de veure com avancen els treballs en aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Cerarols. Ho dèiem en portada, també poc després de les 6 de la tarda s'ha pogut controlar l'incendi a Savallà del Comtat, a la Conca del Berguedà, declarat aquest migdia. L'Espluga FM, Laia Molné, bona tarda.
8: Bona tarda, doncs sí, bones notícies. L'incendi de Savallà del Comtat, aquí a la Conca de Barberà, ja està controlat, estabilitzat i actualment hi treballen 12 dotacions terrestres i cap aèries, el que també són bones notícies. Un altre tema que preocupava era el confinament declarat a la zona de Segura. S'ha aixecat fa aproximadament una hora i mitja i, segons els agents rurals, l'incendi, que com recordem, dèiem a primera hora del migdia, havia començat i era agrícola en un inici, havia acabat també extenent fins a massa forestal i havia arribat a ocupar 11 hectàrees de terreny. Recordem que el foc també és en una zona on hi ha molt de cultiu i per això la cosa també s'ha complicat, a part de que actualment a la zona de Savallà del Comtat estan amb un risc d'incendi de nivell 4. Però de moment tot està estabilitzat, com dèiem, i continuen treballant diverses dotacions per acabar de refrigerar la zona.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Molné. I de l'incendi a Savallà del Comtat passem al del massís de les Gavarres, on continuen les tasques d'extinció. Els bombers, però, ara ja sí, creuen que podran controlar aquest foc al vespre. Televisió Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs sí, els bombers ens acaben de donar aquesta bona notícia de que preveuen donar per controlat aquest vespre l'incendi de les Gavarres. Fa uns minuts han anunciat que si l'evolució de l'incendi es manté favorable, aquest foc doncs es donarà oficialment per controlat avui a les 9 del vespre. Una decisió que arriba després de diversos dies de treball intern sobre el terreny per consolidar el perímetre i per extingir els punts calents que encara persistien a l'interior de la zona afectada. Tot i aquest pas endavant, però els equips d'emergència continuaran desplegats per vigilar la zona i per evitar possibles revifades fins que l'incendi es pugui donar definitivament per extingit. L'incendi, recordem, es va iniciar el divendres al matí a la Bisbal d'Empordà, ha calcinat més de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres i ha més afectat a més d'una vintena d'habitatges. Ha estat un dels focs més importants registrats aquest estiu a Catalunya i ha obligat a mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència durant diversos dies. Malgrat la millora de la situació, però, es manté la crida a la prudència davant de l'elevat risc d'incendi forestal i també es mantenen les restriccions restriccions d'accés al massís de les Gavarres, que continuen vigents i continua tancat.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Campos. Aquest és l'ampli repàs de la situació ara mateix a Catalunya, però sobre aquest darrer incendi, el de les Gavarres, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar el foc. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho tal com ha demanat Junts, Vox i la CUP, Mont Carvajal.
10: L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
11: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa, i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
10: Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Doncs l'escenari no és gaire esperançador. Pels propers dies, amb el Pla Alfa activat, com sentíem, amb nivell 4 a la meitat de Catalunya i a les portes demà del dia àlgid de l'onada de calor.
4: Segons el Servei Meteorològic, les temperatures s'enfilaran per sobre dels 40 graus a zones interior, Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: De fet, ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus en alguns punts del país avui mateix. Continuant amb incendis més enllà de les nostres fronteres, el foc de Trevillac, que a la Catalunya Nord continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les forces públiques. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els dels Pirineus Orientals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia, Barcelona. Els veïns de 93 habitatges hauran de passar la nit fora de casa per l'esvoranc del Putxet de Sant Gervasi. Tant des de Territori, Sílvia Paneque, com des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni, relacionen l'incident amb les obres de la línia L9 del metro. BTV, Andrea Muñoz.
12: L'avís d'esfondrament als bombers ha arribat quan passaven les 11, però sí que és cert, tal com ha explicat la consellera Paneque, que a primera hora ja s'havien detectat alguns moviments d'escoltació per sobre del que està previst i que, per tant, a partir d'aquell moment ja s'ha activat el protocol. Al llarg del matí i de la tarda ja s'hi ha estat treballant experts i topògrafs per analitzar la situació dels diferents edificis adjacents i també a cada hora s'hi estan fent escoltacions per veure com avança la situació. Ara bé, serà demà al matí quan es farà una segona avaluació. Per ara, s'han desallotjat ja 8 edificis, un fet que afecta 93 habitants, i se'ls està donant una solució habitacional a la resta dels veïns.
13: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat.
14: I la nostra funció és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
12: Unes persones que moltes d'elles s'han trobat que han arribat aquí a la tarda i no sabien el que havia passat, ja que aquest matí, quan han tingut lloc els fets, moltes d'elles estaven treballant. És per això que al llarg de la tarda s'ha perimetrat la zona i la policia ha anat alertant i informant els veïns. Uns veïns que també es poden adreçar al Centre Cívic Vila Florida, on allà hi ha destinat un punt d'informació per tal d'explicar-los la situació, resoldre els dubtes necessaris, i aquells que hagin estat desallotjats i ho necessitin podran accedir als seus habitatges, però hauran de fer acompanyats dels bombers i per tal de recollir només aquelles coses estrictament necessàries o essencials.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%. Reclamen, això sí, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bebé.
15: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
16: Invito y pido al Partido Popular que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
15: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Decreten presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
4: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: I en clau judicial, l'advocacia catalana confia revertir la pèrdua d'advocats d'ofici amb la millora de les condicions. Les compensacions econòmiques han augmentat un 11,2% aquest any, mentre el torn d'ofici continua registrant una activitat rècord. Ho diuen les dades de la memòria del passat 2025. Guau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
17: El Consell atribueix la pèrdua de professionals en els darrers 5 anys, un prop d'un miler, a 15 anys de compensacions congelades i a les millors condicions laborals que ofereixen tant l'administració pública com el sector privat. Entre les mesures impulsades per aconseguir revertir aquesta situació, hi ha un increment de l'11% de les compensacions econòmiques aplicat des de començament d'any i la petició al Ministeri de Justícia perquè redueixi de 3 a 1 any l'experiència necessària per accedir al torn d'ofici, reforçant alhora la formació dels nous advocats. El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Roger Montoliu, considera que aquestes millores marquen l'inici d'una nova etapa per dignificar el servei.
18: La dignificació, ara ja sí, definitiva, de les condicions del torn d'ofici. Hem aconseguit des del Consell de l'Advocacia Catalana un acord, no només amb el Departament de Justícia, sinó amb el propi govern de la Generalitat, que ha de servir per millorar el reconeixement, la retribució, la compensació, l'indemnització, poseu-li el nom que vulgueu, pels companys i companyes que es dediquen al torn d'ofici.
17: Malgrat la reducció de professionals, l'activitat del torn d'ofici continua en màxims històrics. Durant el 2025 es van registrar 371.900 actuacions, un 3,2% més que l'any anterior. La majoria en l'àmbit penal també ha augmentat un 15% l'ús del català en els inscrits del torn d'ofici i el Consell reclama ara impulsar-ne també l'ús en les intervencions orals als jutjats.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Tàrrega i Ràdio Cambrils.
19: L'edifici de Tàrrega, anomenat Cal Valeri, acollirà iniciatives empresarials, culturals i comunitàries sota el mateix sostre. David Bonveí, director general d'Economia Social i Cooperativisme, ha destacat l'espai de Cal Valeri.
20: Estem en un moment que a Catalunya s'aprovarà la llei d'Economia Social i la veritat és que aquí a Tàrrega, de la manera que se'ns planteja per part de les entitats, és la manera que nosaltres ho veiem des de la Generalitat.
19: Les entitats impulsores defensen que Cal Valeri ha de ser una eina per generar ocupació inclusiva, reforçar la cohesió social i dinamitzar tant el barri com el conjunt de l'economia social de Ponent.
21: Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa Mai subvencionat pel SOC i que durà a terme la Fundació Gentis. La representant a Catalunya d'aquest organisme, Montse Sánchez, ha explicat que es farà tot un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
22: Persones amb informe de risc d'exclusió social, persones que porten molt de temps a l'atur, persones que cobren la renda garantida, l'ingrés mínim vital...
21: L'Ajuntament de Cambrils hi col·labora amb la cessió d'un espai al Centre Cívic Les Basses tots els dies de la setmana.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro.
23: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
1: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia: quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
23: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos, tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol ha tornat a la feina després de les vacances. El conjunt blanquiblau ha arrencat la temporada 26-27 amb les revisions mèdiques, just abans d'iniciar els primers entrenaments aquest dijous. Un primer equip masculí que avui ha oficialitzat el segon fitxatge estival, el neerlandès Kilinci Jarman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès.
3: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
2: No deixem l'Espanyol, però passem del masculí al femení, perquè el primer equip ha incorporat Paula Gutiérrez, una migcampista formada a la base blanquiblava i que arriba procedent del Deportivo de la Coruña.
4: Ser ambicioses, plantejar els objectius com a grup que podem aconseguir i veure si podem arribar i lluitar per ells.
2: Un espanyol que també ha anunciat a Sergio García, llegenda blanquiblava, com a nou entrenador del filial masculí que juga a la segona federació. Més coses. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. La jugadora de 29 anys sumarà el cinquè curs, el quart de consecutiu, a Fontejau. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, valora la continuïtat de la jugadora barcelonina.
5: Contents d'anunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
2: Amb aquesta renovació, López és la desena peça de l'Espar Girona pel curs vinent. Les gironines jugaran la prèvia de l'Eurolliga i el pròxim 16 de juliol coneixeran les seves rivals, mentre que el bàsquet Girona ha estat confirmat com a equip de l'Eurocopa de la FIBA. Més coses en bàsquet, perquè el Prat jugarà la segona FEB, la tercera categoria del bàsquet estatal, tot plegat després de guanyar-s'ho a la pista i de fer un esforç als despatxos. Arseni Condes, el president del conjunt pretenc.
6: I ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom. Pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
2: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, el Barça ha anunciat un nou fitxatge, el de l'italià Davide Gavioli. És un davanter de 28 anys que prové del Trissino i que signa per a les pròximes dues temporades.
7: L'objectiu és ganar tot el que podem ganar com a equip i hacerlo lo mejor que el equipo necesita para ganar todo el partido.
2: I d'un blaugrana un exblaugrana, perquè el Voltregà ja ha presentat Ferran Font com a nou jugador usonenc. És un dels tres fitxatges dels blanquiblaus, que també han incorporat Joel Roma i Xevi Urroz. Escoltem Font, fitxatge estrella del Voltregà.
8: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà. Crec que es va donar tot, doncs, perquè fos aquest estiu. Un club històric, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida.
2: I acabem amb un darrer punt, l'Ali, encara en hoquei sobre patins, perquè aquesta tarda s'han conegut els millors jugadors de la temporada passada, tant de l'hoquei Lliga masculina com femenina, amb protagonisme per dos equips catalans. A la masculina, Matías Pascual ha estat el millor jugador de l'Igualada, i a la femenina, Aina Florenza, del Vilassana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Que passin molt bona tarda.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: molta calor i l'entrada marinada. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat i ha reconegut que aquesta tarda han viscut moments difícils.
1: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
0: Ara mateix hi ha 7 urbanitzacions confinades per aquest foc, com sentíem, i una d'elles durant la tarda s'ha agrupat els veïns en un mateix punt per protegir-los. Ara han pogut tornar a casa. Alguna edificació sí que ha resultat afectada. Borrell també ha explicat que l'incendi de les Gavarres, que crema des de divendres passat, es podria donar per controlat aquest vespre, i l'incendi del Carme, que ha cremat la Noia i afecta 500 hectàrees, també es podria donar per controlat aquest vespre. Més qüestions. A banda dels incendis, l'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació contra 3 Mossos d'Esquadra per presumptament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fugir de Barcelona l'agost de 2024. Els magistrats revoquen l'arxivament per part del jutjat d'instrucció i avalen els recursos de la Fiscalia, Vox i Azteoir. L'Audiència diu que hi ha indicis que la presència dels 3 agents fora de servei al dia i el lloc dels fets no era merament casual. I la Generalitat desenvoluparà un núvol públic sobirà, una infraestructura d'emmagatzematge de dades amb molta seguretat que estarà connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat públiques del país. Operada dins del marc del regulador europeu, ha de permetre allotjar inicialment el 40% dels serveis i dades de l'administració catalana amb una aplicació progressiva segons les necessitats. L'executiu ha licitat aquest dimarts el contracte per desplegar la infraestructura per uns 481 milions d'euros. I expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost, que continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació s'han exhaurit en 10 dies. Darrer punt, perquè l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català i Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària.
2: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Els bombers descarten estabilitzar avui el foc de Sentmenat, tot i que l'inspector en cap, David Borrell, s'ha mostrat satisfet amb l'evolució de les flames aquest vespre, després d'un dia i sobretot una tarda amb moments complicats. Ara el primer terç del flanc dret, el cap esquerre,

0: nosaltres, horitzontal de la urbanització, és a dir, que la gent de la urbanització, doncs, tenir-la concentrada en un punt segur, amb una dotació de bombers per poder defensar, per poder protegir aquestes persones.
1: Pel que fa a l'incendi de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, Borrell ha dit que s'ha evitat que el foc entrés a la massa forestal i que s'espera poder estabilitzar aquest vespre. També preveu que sobre la mateixa hora es puguin donar per controlats l'incendi de l'Anoia i de les Gavarres. I els veïns dels 93 habitatges de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 a Putxet, a Barcelona, no podran tornar a casa aquesta nit. Amb el matí es valorarà si poden tornar des de la 1 del migdia. Es bombeja formigó per tapar la cavitat que s'ha generat i s'ha d'esperar a que solidifiqui. Gerard Prades és cap de l'unitat dels bombers de Barcelona.
2: Superada la fase d'estabilització que comentaran des de l'obra, que esperem que la tinguem acabada durant la matinada, pel matí de demà, començarem o seguirem les tasques de consolidació i de comprovació de tot el que ha estat l'afectació en els edificis i com evoluciona en els possibles moviments, assentaments que hi hagin al terreny també, producte, com explicaran, d'aquest formigonat que s'ha fet de la cavitat que ha aparegut avui.
1: I la Fiscalia ha demanat presó provisional per al detingut per la mort a 13 menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. El Ministeri Públic argumenta que la mesura és adequada d'acord amb la gravetat dels fets i vol evitar així el risc de fugida. I el Festival Lluèrnia es durà a terme del 6 al 7 de novembre a Olot. Enguany celebra 15 anys i ho faran posant punt i final al festival. Els organitzadors han agraït el suport de l'Ajuntament i la Generalitat i han dit que han treballat incansablement per aquest festival, però que ha arribat el moment del punt i final.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els bombers descarten estabilitzar avui el foc de Sentmenat, que continua actiu. Tot i això, l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, s'ha mostrat satisfet per l'evolució de les flames després d'un dia i, sobretot, ha dit una tarda amb moments complicats. Protecció Civil ha desconfinat 5 de les 7 urbanitzacions afectades pel foc i es manté la restricció per a unes 300 persones. S'ha aixecat restriccions a Can Vinyals, Can Gurri, al balcó de Sant Llorenç i a Sant Feliu del Racó. Aquestes dues últimes pertanyen a Castellar del Vallès, així com al nord del municipi. Es mantenen, en canvi, les restriccions al Ferrell i a Sant Sebastià de Montmajor.
2: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut de,

37 a nivell 3 per un perill molt alt. Les temperatures avui han superat els 43 graus en aquest tercer dia d'onada de calor, sobretot la localitat de Vinebre a la Ribera d'Ebre. I els veïns dels 93 habitatges de les finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona hauran de passar la nit fora. Demà al matí es valorarà si poden tornar. Des de la una del migdia s'està bombejant formigó per tapar la cavitat i aquestes tasques podrien acabar la matinada i esperar a que s'assenti i se solidifiqui el formigó. L'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació contra els tres Mossos d'Esquadra per presumptament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fugir de Barcelona l'agost de 2024. Els magistrats revoquen així l'aixecament per part del jutjat d'instrucció i avalen els recursos de la Fiscalia, Vox, i AT-OIR. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a carregar contra Dinamarca pel control de Groenlàndia i ha amenaçat de retirar totes les tropes estadounidenques d'Europa. Considera que Groenlàndia, ha dit avui a la cimera de l'OTAN a Turquia, no fa bé la feina i ha criticat el govern de Mette Frederiksen.

una malgrat. Una malgrat.